0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

tornata secca macchina. Crea un mano fa un

0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a Icat.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a Icat.

0: Camp d'Història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: El Nick Salvatore Marín.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit. A ICAT.

0: Baby, I'm tired.
1: Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Cat Weekend.
1: Comença amb parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els

0: moments d'òpera.
1: Benvinguts una setmana més al programa de la Lírica de la Xarxa de Comunicació Local. La d'avui és una obra que es considera la precursora de les escenes de la bogeria. Es titula Nina, o sia, la pazza per amore.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Nina, o sia, la pazza per amore, és a dir, Nina, o la boja d'amor, és una òpera definida per l'autor com comèdia in prosa et in verso per música, dividida en dos actes, amb música de Giovanni Paisiello i llibret en italià de Jean-Baptiste Lorenzi, tot i que basat en la traducció italiana de Giuseppe Carpani del llibret de Benoît Joseph Marsollier, de títol homònim. L'estrena d'aquesta òpera va ser el 25 de juny del 1789 al Teatro del Reale Sitio di Belvedere, a Caserta, a Itàlia. En quant als personatges que intervenen en aquest títol, esclar, Nina és la nostra protagonista, una noia dolça, filla del comte. A causa de la suposada pèrdua del seu estimat Lindoro, ha perdut el cap i ens presenten completament boja, un paper aquest per soprano lírica o lírico-lleugera. El comte és el pare de Nina, a qui li va intentar imposar un matrimoni amb un home que no estimava, un fet que se'n predeix a l'inici de l'òpera, paper aquest, el del comte, per baix. Lindoro és el promès de Nina, que suposadament ha mort, però que al final de l'òpera apareixerà de nou. Aquesta aparició curarà de la bogeria a Nina, un paper per tenor lleuger, per bé que tan sols apareix a la fi del segon acte. Giorgio és el vell tutor del comte, un personatge optimista que intenta minimitzar la tragèdia de Nina, paper per baix còmic. I Susanna és la governanta de Nina, paper secundari per soprano lleugera o lírico-lleugera. L'escena de Nina, o sigui, la pazza per amore, va ser un autèntic èxit. A més, va estar revestit de caràcter d'esdeveniment nacional, ja que hi estaven presents les principals autoritats del regne, i fins i tot la reina Maria Carolina. La primera representació pública va ser al Teatre dei Fiorentini de Nàpols, a la tardor de 1790. Posteriorment va viatjar a Viena, aquell mateix any, on Lorenzo da Ponte en va revisar el llibret i el compositor Joseph Weigel va afegir nous números cantats. L'any 1791 es va presentar a París amb un arranjament de recitatius fet per Luigi Cherubini, que també va afegir-ne un ari original. Aviat Paisiello va produir les seves pròpies versions, en primer lloc dividint l'acció en dos actes i després substituint el text parlat per recitatius. La versió definitiva es va estrenar a Parma l'any 1794. Es tracta d'una comèdia sentimental, amb números musicals i diàlegs parlats, amb una perfecta equidistància entre el caràcter de l'òpera còmica, l'òpera bufa i del drama musical. A més, Nina pot considerar-se la precursora de l'òpera semiseriosa, estil en què adquireix una importància cabdal la descripció dels sentiments. El drama en si, la suposada mort de Lindoro a mans del seu rival, és deixat de banda i només apareix a l'inici de l'òpera com una narració de Susanna. Així, la resta de l'òpera tractarà de les seves conseqüències domèstiques, íntimes i, en particular, les situacions més patètiques a què es veu abocada la pobra Nina, a la que la mort del seu estimat l'ha portada fins a la bogeria. Pot dir-se que aquesta òpera inaugura el recurs que compositors posteriors experimentarien fins a límits impensables en aquell moment, en allò que a dia d'avui coneixem com a escenes de la bogeria, que especialment Donizetti i Bellini farien referència de la seva creativitat. Sabent això, anem a fixar-nos ja en l'argument i els moments musicals més destacats d'aquesta òpera de Paisiello, Nina, o sia, la pazza per amore. Ens situem a l'inici de l'acte primer.

A l'inici de l'òpera ens hem de situar als jardins del Palau del Comte, el pare de Nina. Els camperols es lamenten del destí d'aquesta, la filla del Comte Nina, que ha embogit, i pregunten a la seva governanta, Susanna, el motiu de la seva follia. Susanna els explica que Nina estava promesa a un jove a qui coneixia des de petita i de qui estava enamorada. Es tracta de Lindoro. Però el comte, codiciós, va decidir casar-la amb un home més ric. Lindoro va citar Nina per acomiadar-se i el nou promès, trobant-los plegats, va travessar Lindoro amb la seva espasa, deixant-lo estès en un bassal de sang. El pare li va demanar a Nina de reconèixer com a marit l'assassí del seu estimat i això va fer caure Nina en un estat de deliri. Sovint pensa que Lindoro és encara viu, que es troba de viatge i que aviat tornarà a reunir-se amb ella. El comte, per altra banda, està ple de remordiments i expressa que faria qualsevol cosa per aconseguir guarir la ment de la seva filla. Ho canta des d'una gravació en directe de l'any 1999 al baix Michele Pertusi, sota l'atenta direcció de Riccardo Muti.

Després d'aquesta escena apareix Nina i es lliura a una llarga escena de la bogeria preguntant-se per què no torna el seu estimat. És Marina Volgan.

Algunes camperoles intenten consolar a Nina cantant, però quan la jove veu el pare no el reconeix. Això sí, es mostra irada amb ell i l'acusa de ser la causa de la seva dissort. Només un pastor que canta acompanyat d'una cornamusa pot entendre-la. Finalment, les camperoles la convencen per acompanyar el pastor al poble. I aquest és el final de l'acte primer en el que intervenen Nina, en la veu d'Anna Caterina Antonacci, Susanna és Donatella Lombardi, el comte Michele Pertusi i un pastor Giuseppe Filianotti, tots dirigits per Riccardo Muti amb l'orquestra del Teatro a la Scala de Milà.

Per Amor de Paisiello, situat ja, com dèiem, a l'acte segon, que es desenvolupa al mateix entorn en què l'anterior, el Jardí del Comte. Tal com acabem de sentir, Susanna intenta consolar el comte, que està desolat per l'estat de la seva filla. En aquest cas sentíem a la soprano Fiorella Pediconi, dirigida per Richard Bollinger, en una gravació de l'any 1989. Apareix ara un alterat Giorgio, el vell tutor del comte, que gairebé no pot articular paraula, i és que arriba amb la notícia que l'Indoro ha estat vist pel poble. Giorgio és el baix còmic Giorgio Surian.

Aviat l'indora arriba a la presència del comte, que li dona mostres d'afecte i l'anomena fill davant la estupefacció del jove. El comte el posa al cas de la malaltia de Nina i ambdós acorden la manera de tornar a la jove a la raó. El jove l'indora és el tenor peruà Juan Diego Flores sota la direcció de Ricardo Muti en una gravació en directe al Teatro a la Scala de Milà.

Nina torna del poble fins a la residència del comte. Inicialment, no reconeix l'Indoro i el confon amb un amic d'ell. No obstant això, l'interès i la sorpresa de Nina augmenten quan l'Indoro li explica fil per randa la seva història d'amor compartida. Finalment, l'Indoro conclou la seva narració mostrant-li a Nina una armilla que ella mateixa va brodar-li. En aquest moment, Nina el reconeix i recupera l'enteniment. Nina és Anna Caterina Antonacci i l'Indoro, el tenor Juan Diego Flores.

0: Finalment, i després de tants patiments, la parella podrà unir-se en matrimoni amb la benedicció del comte i entra l'alegria general de tothom allà present. I així és com acaba l'òpera Nina, o sigui, La Pazza per Amore, títol d'aquesta setmana als moments d'òpera, un títol de Giovanni Paisiello. Nosaltres, ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran. No.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Comte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Comte Arnau amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del SAT Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
2: Els desitjos del Comte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Comte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Comte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Comte Arnau, que és un tast que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
1: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Comte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Comte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar-hi és obligatori portar calçat adequat i un loto frontal. L'itinerari serà sorpresa.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
2: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants al tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans. Però sobretot, el tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
1: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
3: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim un projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava un 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
1: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar el pròxim curs escolar.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Conte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Conte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosses amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Conte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies, i el cicle de concerts es tancarà amb Blaumut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blaumut amb Sant Joan.
2: A Blaumut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris. Per tant, jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrere vegada les actuacions. A més, nosaltres, amb el Blaumut, ens tenim un agraïment mutu. I aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Conte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Conte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Conte Arnau gràcies a ells. I ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
1: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Conte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones, excepte l'espectacle de Joan Crosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim 11 de juliol, la plaça Claver de Sant Joan de les Abadeses acollirà la primera edició de la Rural Fest. Es tracta d'una fira amb més de 25 parades que tindrà productes gastronòmics com embotits, mel o formatge, però també hi haurà productes artesans com cistells o joies. Per exemple, hi haurà tallers de minerals, pedres, espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de les Abadeses, mentre que a la tarda serà el torn dels castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar-hi. L'esdeveniment està impulsat per Sant Joan Comerç, l'Ajuntament i la Rural Food Truck, portada per la Blanca i en Jordi. Precisament, Jordi Buixaderes explica què significa portar una food truck i quan tenen més feina.
2: Els food trucks en general, depèn de la zona, però aquí sobretot, és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de food trucks en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, pots buscar-te la vida cap a estacions d'esquí o pots buscar-te la vida, seríem a vents, en festivals, en fires, el gruix gros sempre sol ser ara. Però això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vulguis donar la rutina que teníem amb el bar. Pobre és una mica rutina, diguem, mateixos clients, mateixes històries, molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la fotografia hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda de vents, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, no? Ens hem ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova, sempre.
1: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia. I a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Gàrcics.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Amb aquest programa tanquem la 17a temporada. Qui ho havia de dir? 17a temporada a la veu de Sant Joan amb el Mixtures. I doncs ho fem, com sempre, resumint o anant a buscar aquells discos que més ens han tocat al llarg de tota la temporada, que començàvem, com sempre, a la tardor, i ho fèiem, doncs, bueno, amb una sèrie de programes, però és que de seguida, al principis de novembre, Glitterbeat va publicar aquest disc de la Griot cantant poeta de Mauritània, Noura Min Seymali. Aquest disc, que es diu Yembet, doncs es va convertir de seguida, perquè així ho diuen les llistes de millors discos de músiques del món, això, en un d'ells de l'any 2025, novembre del 25, a inicis d'aquesta temporada del Mixtures. El mateix novembre, una altra dona que admirem molt aquí al programa i que alguns ja diran és Mavie Staples, evidentment, va publicar un nou disc. El segell Anti li publica el disc Sad and Beautiful World, amb un tema com aquest, Chicago.

La gran Mavis Staples, que després d'aquest homenatge a Chicago, doncs, i d'aquest disc Sad and Beautiful World, doncs, ha iniciat una gira amb els seus 86 anys. I aquesta dona, doncs, no té aturador. És una autèntica llegenda perquè va començar, doncs, de petita, amb la família, amb les germanes i amb les germanes grans i amb el seu pare, amb aquells Staple Singers, i després, doncs a l'inici amb alguns entrebancs, però han mantingut una carrera que en els últims anys, doncs, s'ha disparat, i l'hem sentit aquí al programa cada vegada que ha tret un disc, perquè realment, doncs, és impressionant, i veure-la en directe també. No hi ha cap concert aquí a Europa, tots són als Estats Units, però bé, és capaç de tornar a Europa abans de fer-ne 90. Mavis Staples, una altra dona més jove, i aquesta sí, en una gira mundial del seu disc d'aquest 2026, és Carmiño. Carmiño i el seu fado, el seu disc es diu Eu vou morrer d'amor o resistir, i de fet, doncs, està de gira arreu del món, podeu veure-ho a internet, i en tot cas serà una de les caps de cartell del festival La Mar de Músiques. Això, doncs, és a Cartagena i serà el 25 de juliol. Carmiño, Eu vou morrer d'amor.

Carminyo i el fado en la seva millor expressió. Una altra, no deixem aquesta llengua tan bonica, però l'anem a buscar al Brasil, perquè durant aquesta temporada ja ha tingut lloc el debut en solitari del el disc, el primer disc de Zeca Veloso, fill de Caetano, que canta aquí amb el seu pare i els seus germans en aquest homenatge també a la seva ciutat. Si hem sentit Chicago, ara sentim Salvador. El disc de Zeca Veloso es diu Boas Novas.

Sota el cel de Salvador, el debut de Zeca Veloso que vam escoltar aquí al programa i que, això, amb tota la família Veloso. Del Brasil marxem a Cuba amb les dues veus, de fet és el disc de Vampy i Vampy és, doncs, actualment una de les puntes de la música cubana, està omplint estadis arreu del món i aquí en el seu disc El rei de la Habana, doncs, s'ajunta amb Cima Funk. Per tant, els dos xulos més xulos de la Habana en aquest disc i en aquest tema. Què vola? Vampy i Cima Funk.

irresistible, vampi i thimafunk, barrejant això, la salsa, el funk, la bachata, el reggaeton i el que vingui. De fet, a més, són molt joves, tots dos, 25 anys cada un, i això, fan irresistible la música urbana de l'Havana. I no marxem del Caribe perquè la següent que vam escoltar aquí al programa va ser el darrer disc que va publicar David Walters, l'artista de les Illes Guadalupe, que revoluciona la música, en aquest cas a París. I en aquest cas convida el guitarrista nigerià Kethia Jones.

Nubian Twist, el col·lectiu creat i dirigit per Tom Excel, ha publicat aquest 2026 un nou disc, Chasing Shadows, un tema en el qual canta Fatoumata Diawara. Però nosaltres hem anat a buscar l'altre single del disc en el qual canta la cantant nigeriana Eniola, Body Flows. De fet, doncs, aquest grup Nubian Twist està ple de col·laboracions perquè doncs, és irresistible també col·laborar amb Tom Excel com a productor i alhora també com en la seva formació. Ells estan de gira arreu del món, o sigui, en aquests moments Nubian Twist està corrent per tot arreu i ho fa doncs, presentant aquest disc, que es diu Chasing Shadows. Tornem, però, doncs, a buscar la protagonista d'aquest tema, però amb el seu propi disc. Fatoumata Diawara, aquest 2026, ha publicat un disc en el qual, doncs, bé, això ja és premonitori, però, de fet, segur que estarà entre els millors discos de músiques del món d'aquest mateix 2026. La gira d'aquesta dona és impressionant. Quan vas a veure els concerts, doncs és impressionant la quantitat de concerts que ja ha fet i que farà aquest estiu. Per exemple, és cap de cartell a la majoria de festivals que tenen un mínim interès per les músiques del món. Val a dir que Fatoumata Diawara no és una artista africana

qualsevol. És una artista moderna, molt moderna. És l'avantguàrdia africana. I, doncs, en aquest sentit, doncs, més d'un festival s'interessa. Per exemple, serà a Bilbao, al Bilbao BBK, i serà, això és, a principis de juliol, 9, 10, 11, ara no veig el dia exactament. En tot cas, per exemple, és cap de cartell absoluta en el festival Les Suds, a Arles, un dels festivals de referència, en aquest cas sí, de les músiques del món. L'artista de Mali, Fatoumata Diawara, i el seu disc Massa.

0: Fatoumata Diawara, aquest 2026, el seu nou disc Massa, i la seva aparició en multitud de festivals arreu d'Europa i del món. Hem dit que seria a Bilbao i no hi ha encara cap data a Barcelona, sí que n'hi ha una a Madrid, a la Riviera, el 2 d'octubre. Però realment la gira de Fatoumata és, bueno, per deixar qualsevol exhaust, perquè és data rere data i ciutat rere ciutat. Fatoumata Diawara. L'altre personatge, diguem-ne que gairebé un clàssic, que ha tret un disc aquest 2026, ha sigut Jorge Drexler. I ha tret un disc que es diu Taracá, en el qual ell doncs torna a gravar a Uruguai, torna a gravar a Montevideo i a fer-ho amb el ritme del candombe i amb l'acompanyat de la rueda de candombe. Jorge Drexler, que serà també doncs en diversos concerts, per exemple al Festival Pirineu Sur, això és el divendres 24 de juliol allà a Lanuza, en aquell escenari sobre l'aigua, i que actuarà just abans de l'Omega 30 aniversari, o sigui, l'homenatge a l'Omega en el seu 30 aniversari. Nosaltres aquí li vam dedicar també un programa a aquest disc immortal, i en aquest homenatge aquest any, doncs Lagartija Nik està ahí. O sigui, qui posa la veu a Omega és Kiki Morente, el fill d'Enrique, i és Lagartija Nik qui acompanyarà Kiki Morente. Tot això el 24 de juliol i abans Jorge Drexler amb el seu Tambor Chico i el seu disc Taracá.
1: De todos los contratiempos que uno encuentra en la vida, a ver si me explico. Yo prefiero en el candombe

Jorge Drexler i el seu disc Taraka d'aquest 2026. Però si hem tingut durant aquesta temporada una descoberta que ens ha impressionat ha estat la del disc de Pau Figueres i el cantant i mestre de cerimònies australià Ngulmill. I direu, qui són? Pau Figueres és un guitarrista català de primera línia capaç de fer allò que vol. I es va aparellar amb aquest impressionant cantant, alhora això, mestre de cerimònies dels aborígens australians Ngulmill, que té una discografia molt especial perquè realment doncs, ens queda molt lluny tot això, però impressiona la capacitat espiritual de la veu i de les cançons d'aquest home, que tenen això, un arrel molt important, i que és per això que ens impressionen. Doncs bé, Ngulmill i Pau Figueres van coincidir aquí a Catalunya, algú els va aparellar, desconec en aquest moment qui, però van fer un disc que es diu tal qual, Catalunya, i que té temes com aquest, impressionants.

0: Pau Figueres acompanyant en Gulmilla, aquest cantant, podríem dir un xaman dels aborígens australians del nord-est d'aquell continent, d'aquella illa-continent. Aquest tema, doncs, es diu Bird Rain, per tant, l'ocell de la pluja. I ens explica històries que no entenem, però que, bueno, això, que ens parlen de les comunitats aborígens a Austràlia. Ha estat una de les descobertes, busqueu el disc Catalunya i trobareu això, aquesta música increïble. Anem a buscar coses diferents, potser una mica més, diguem-ne, profanes, com pot ser el High Life, que tant ens agrada. Des de Ghana, una de les seves veus i un dels seus músics en aquest moment, doncs, més importants, que més despunten. Es diu Kay Slice i acaba de publicar un disc que es diu Atbuna. Escoltarem la veu de Yedubei Ambole.
1: Yeah. This is Yedubei Ambole and Kay talking about Africa. Africa's a motherland, and that's where everything originated from. What do we have to do? Go back and raise Mother Africa, because the time is now. That's right.

0: that's right. It's all about the kind of crowd it is.
1: Case Lies amb la veu emblemàtica de GWA amb Volley. Dos músics, en aquest cas, de Ghana i aquest gènere del high life. Bé, se'ns acaba el temps. Hem escoltat moltíssimes altres coses aquí al programa durant aquesta temporada. Fer una selecció és difícil, però bueno, de fet és per passar una estona. Per tant, doncs, no hi ha cap problema. Marxem amb Balafon Evolution, un dels discos, podríem dir, de jazz, però de fet és un jazz empaltat de músiques del món, perquè el seu protagonista és Ali Keita, un dels virtuosos del Balafon. Gràcies per escoltar el Mixtures durant tants mesos i esperem tornar després de l'estiu. Fins aviat!

0: Segueix-nos a Twitter, @ la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @ la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @ la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.
1: Us parla Eduard París. El Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha augmentat a 9 els espanyols morts pels terratrèmols de Veneçuela. Són 3 víctimes mortals més respecte a l'anterior balanç. En paral·lel, Exteriors ha actualitzat la xifra i parla ara de 131 espanyols desapareguts i 14 localitzats sota les runes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de magnitud 7,5 i 7,2. El Ministeri, liderat per José Manuel Álvarez, insisteix que estan obertes totes les línies d'emergència consular que es poden consultar a través de les xarxes socials del Ministeri i a l'ambaixada a Caracas, i demana als espanyols que estiguin a Veneçuela que les utilitzin. I aquí a casa nostra, les xifres de desnonaments a Catalunya de moment es mantenen estables, tot i la caiguda de la moratòria a principis d'any. Segons dades del Consell General del Poder Judicial, publicades el 22 de juny, durant el primer trimestre del 2026, a Catalunya s'han executat 921 desallotjaments, el que suposa una baixada del 55,5% respecte al mateix període del 2025. Les dades constaten, això sí, que Catalunya continua liderant el rànquing de llançaments, seguida del País Valencià amb 741 i de la Comunitat de Madrid amb 582. I en l'àmbit judicial, l'Audiència de Barcelona jutjarà a partir de dimarts els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de 3 excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. El judici s'allargarà en diverses jornades fins al 15 de juliol. La Fiscalia els acusa de prevaricació i els demana 12 anys d'inhabilitació perquè no puguin exercir cap càrrec públic. I en l'àmbit de successos, la policia municipal de Girona ha detingut un home de 23 anys, veí de la ciutat, com a presumpte autor d'un delicte de resistència i desobediència als agents de l'autoritat després de fugir d'un control al barri de Sant Narcís. El conductor va fer cas omís de les indicacions dels agents i va fugir durant la persecució. La policia va xocar contra un tercer turisme. El fugitiu s'hauria amagat baix d'una furgoneta, tal com va avisar el treballador d'un taller, i els agents el van acabar localitzant, tot i que l'home no va voler sortir, va oposar resistència, encara que finalment va acabar sent detingut. I tanquem amb els esports, parlem de ciclisme. Mireia Benito es proclama campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. Es va imposar a la prova en ruta disputada a Sabiñánigo i dijous ja es va imposar també a la contrarrellotge, en aquest cas per quarta vegada consecutiva, fent així un doblet històric en aquests campionats nacionals. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM.
2: La Veu de Sant Joan, serveis informatius.
3: El projecte d'obra i d'adequació del tram urbà de la carretera i d'accés al nou aparcament i àrea d'acollida de visitants del Camp de la Vila de Camprodon ja és una realitat. L'obra s'emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès i ha tingut un cost de 290.000 euros amb l'IVA inclòs. El projecte, que ha transformat l'entrada de la vila, s'ha ubicat a prop de l'estació d'autobusos i també vol fomentar la intermodalitat per la proximitat de les rutes de cicloturisme de les Vies Verdes i el Pirinexus i de la ruta de l'Abat Oliva. L'espai té una capacitat de 28 places d'aparcament. S'han instal·lat dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics i un punt de recàrrega de bicicletes elèctriques. A banda, hi ha una plaça adaptada, un aparcament de bicis, un cartell d'informació turística d'interès i una zona de pícnic. Sentim a Joan Sàrria, el conseller de Dinamització Turística del Consell Comarcal.
4: En definitiva, és això el que es pretén, que hi hagi aquesta sostenibilitat, que es reformi acurant, en aquest cas, al màxim la sostenibilitat turística, però també per la gent d'aquí Camprodon, perquè recordem, és una zona molt utilitzada i més ara que s'està reformant tota la carretera Sant Joan, que es vol que quedi més que una carretera, un passeig, i per tant aquesta part jo crec que compleix tots aquests objectius.
3: En la mateixa línia s'expressava l'alcalde Xavier Guitart.
5: Tot això n'és d'un projecte, no? Com el mateix títol diu, no? Park and Walk, no? Que és una mica això, no? D'intentar treure, no? El màxim de vehicles, el màxim de visitants de dins el nucli urbà, poder-los ubicar en una bona zona adequada i ja preparada pel futur, una mica el que tenim aquí, i una mica tot vinculat a això, no? A poder gaudir del nostre poble sense la necessitat d'haver d'entrar amb el vehicle fins a dintre, no? I poder estalviar tot això. És un primer pas. Com bé sabeu, aquí és una zona molt gran d'aparcament en la qual la nostra idea és segona fase, tercera fase, adequar tot l'espai.
3: Aquest aparcament dissuasiu, que promou el recorregut a peu pel nucli turístic de Camprodon, ha permès reorganitzar la secció del carrer Pau Pujol i de la carretera de Sant Joan. Això ha suposat més prioritat pels vianants, ja que s'ha augmentat la vorera oest del carrer. Tot plegat ha suposat donar una dimensió més urbana a un carrer que actualment és d'accés rodat al municipi.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Comte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Comte Arnau, amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del SAT Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
6: Els desitjos del Comte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Comte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Comte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem a part de la muralla amb una degustació dels dolços del Comte Arnau, que és un tast que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
3: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Comte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Comte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar-hi és obligatori portar calçat adequat i un loto frontal. L'itinerari serà sorpresa.
0: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan 107.4 FM. La veu de Sant Joan 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan.
7: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know, should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: La veu de Sant Joan, serveis informatius. El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Conternau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Conternau, un muntatge interpretat per Joan Crosses amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Conternau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies, i el cicle de concerts es tancarà amb Blau Mut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blau Mut amb Sant Joan.
2: A Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris. Per tant, jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres, amb el Blau Mut, ens tenim un agraïment mutu. I aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Conternau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació al Conternau. Per tant, vam poder fer el cicle del Conternau gràcies a ells. I ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
1: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Conternau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones. Excepte l'espectacle de Joan Crosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.
3: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte d'obra i d'adequació del tram urbà de la carretera i d'accés al nou aparcament i àrea d'acollida de visitants del camp de la vila de Camprodon ja és una realitat. L'obra s'emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès i ha tingut un cost de 290.000 euros amb l'IVA inclòs. El projecte, que ha transformat l'entrada de la vila, s'ha ubicat a prop de l'estació d'autobusos i també vol fomentar la intermodalitat per la proximitat de les rutes de cicloturisme de les Vies Verdes i el Pirinexus i de la ruta de l'Abat Oliva. L'espai té una capacitat de 28 places d'aparcament. S'han instal·lat dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics i un punt de recàrrega de bicicletes elèctriques. A banda, hi ha una plaça adaptada, un aparcament de bicis, un cartell d'informació turística d'interès i una zona de pícnic. Sentim a Joan Sàrria, el conseller de Dinamització Turística del Consell Comarcal.
4: En definitiva, és això el que es pretén, que hi hagi aquesta sostenibilitat, que es reformi acurant, en aquest cas, al màxim la sostenibilitat turística, però també per la gent d'aquí Camprodon, perquè recordem, és una zona molt utilitzada i més ara que s'està reformant tota la carretera Sant Joan, que es vol que quedi més que una carretera, un passeig, i per tant aquesta part jo crec que compleix tots aquests objectius.
1: En la mateixa línia s'expressava l'alcalde Xavier Guitart.
5: Tot això n'és d'un projecte, no? Com el mateix títol diu, no? Park and Walk, no? Que és una mica això, no? D'intentar treure, no? El màxim de vehicles, el màxim de visitants de dins el nucli urbà, poder-los ubicar en una bona zona adequada i ja preparada pel futur, una mica el que tenim aquí i una mica tot vinculat a això, no? A poder gaudir del nostre poble sense la necessitat d'haver d'entrar amb el vehicle fins a dintre, no? I poder estalviar tot. Això és un primer pas. Com bé sabeu, aquí és una zona molt gran d'aparcament en la qual la nostra idea és segona fase, tercera fase, adequar tot l'espai.
1: Aquest aparcament dissuasiu, que promou el recorregut a peu pel nucli turístic de Camprodon, ha permès reorganitzar la secció del carrer Pau Pujol i de la carretera de Sant Joan. Això ha suposat més prioritat pels vianants, ja que s'ha augmentat la vorera oest del carrer. Tot plegat ha suposat donar una dimensió més urbana a un carrer que actualment és d'accés rodat al municipi.
0: La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, arroba la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, arroba La Veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, arroba La Veu de Sant Joan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, arroba La Veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, arroba La Veu de Sant Joan.
6: 12 euros per l'Eduard París. El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha explicat que avui ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz del primer avió amb ciutadans repatriats des de Venezuela després del doble terratrèmol que ha afectat el país sud-americà. En concret, en aquest avió s'han repatriat 96 persones, de les quals 76 són ciutadans espanyols. Els altres 20 corresponen a altres nacionalitats com França, Itàlia, Portugal, Bèlgica, Venezuela i Argentina. A més, Exteriors ha elevat a 9 els espanyols morts per aquest doble sisme, 3 més que en l'últim balanç. Pel que fa als desapareguts, són 131 de nacionalitat espanyola, mentre que 14 estan localitzats sota les runes d'edificis afectats. I en plana de successos, un cetaci ha aparegut mort aquest matí a la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, segons ha informat Protecció Civil. La presència de l'animal ha obligat a aixecar bandera vermella i prohibir el bany a la platja. I d'altra banda, un total de 4.544 aspirants s'han presentat avui a les proves per accedir a una plaça pública, representant el 67,63% del total de persones convocades, que era de poc més de 6.700, tal com han informat fonts del Departament de Presidència. Lleida ha estat la demarcació amb un percentatge més alt d'assistència, amb més del 70%, seguida de Barcelona, Girona i, per últim, Tarragona, amb un percentatge proper al 65%. Les proves han començat a les 9 i 10 minuts, 5 minuts abans del previst, després del retard de 40 minuts que hi va haver en les d'ahir dissabte, perquè els exàmens van arribar amb 15 minuts de demora en alguns punts de Barcelona i les proves havien de començar simultàniament a tots els punts. Seguim parlant de successos. L'home mort presumptament a mans de la seva parella a Manresa era el bomber del grup d'actuacions especial Albert Santa Maria, natural de Sant Pedro, a la comarca del Baix, és destinat al Parc de Valls i durant molts anys vinculat al Parc de Terrassa. Santa Maria, de 46 anys, va morir al febrer a l'hospital i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 mesos després la dona, de 41 anys, per estar relacionada amb la mort violenta. Com diem, la dona va ser detinguda el passat dijous 25 de juny a Sant Salvador de Guardiola i ja ingressat a presó provisional, comunicada i sense fiança, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I seguim amb l'àmbit judicial, perquè l'Audiència de Barcelona jutjarà a partir de dimarts els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de 3 excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. I acabem amb els esports, recordant el doblet del campionat femení de ciclisme en ruta per part de Mireia Benito. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
3: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Comte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Comte Arnau amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del SAT Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
2: Els desitjos del Comte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Comte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Comte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Comte Arnau, que és un tas que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
1: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Comte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Comte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar és obligatori portar calçat adequat i un lot frontal. L'itinerari serà sorpresa.
0: La veu, música i informació. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @ la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @ la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @ la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.
7: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
8: ¿Me dices tu nombre, por favor?
9: Mi nombre, Peyu.
8: De acuerdo, Peyu.
9: No, Peyu no, Peyu, con I.
8: Bien, Peyu,
9: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
8: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
0: www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan. 107.4 FM.

La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu, música i informació. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: fame. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La, la, la. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadesses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
3: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans. Però sobretot, tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
2: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permeten permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
4: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava més, pujava un 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
2: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar el pròxim curs escolar.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: El pròxim 11 de juliol, la plaça Claver de Sant Joan de les Abadeses acollirà la primera edició de la Rural Fest. Es tracta d'una fira amb més de 25 parades que tindrà productes gastronòmics com embotits, mel o formatge, però també hi haurà productes artesans com cistells o joies. Per exemple, hi haurà tallers de minerals, pedres, espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de les Abadeses, mentre que a la tarda serà el torn dels castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar-hi. L'esdeveniment està impulsat per Sant Joan Comerç, l'Ajuntament i la Rural Food Truck, portada per la Blanca i en Jordi. Precisament, Jordi Buixaderes explica què significa portar una food truck i quan tenen més feina.
5: Els food trucks en general, depèn de la zona, però aquí sobretot, és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de food trucks en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, pots buscar la vida cap a estacions d'esquí o pots buscar la nit seríem events, en festivals, en fires, el gruix gros sempre sol ser ara. Tot això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vulguis donar la rutina que teníem amb el bar. Pobre és una mica rutina, diguem, mateixos clients, mateixes històries, molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la fotògrafa hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda d'events, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, que doncs ja he ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova, sempre.
2: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia. I a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Gàrcics.
6: Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @ la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @ la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @ la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @ la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter. Arroba La Veu de Sant Joan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, arroba La Veu de Sant Joan. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, arroba La Veu de Sant Joan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, arroba La Veu de Sant Joan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
7: Parla Eduard París. Dues persones han mort aquest matí en un xoc al Poble Nou de Barcelona provocat per un conductor temerari, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. El sinistre s'ha produït pels voltants de les 10 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià i, segons les primeres informacions, la policia ha estat alertada que un vehicle estava circulant de forma temerària per la zona i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle ha acabat xocant contra un altre turisme aturat en un semàfor. Els dos morts són, en aquest cas, els dos conductors dels dos vehicles. I d'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha explicat que avui ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz del primer avió amb ciutadans repatriats des de Venezuela després del doble terratrèmol que ha afectat el país Sud-amèrica. En concret, en aquest avió s'han repatriat 96 persones, de les quals 76 són ciutadans espanyols. Els altres 20 corresponen a altres nacionalitats com França, Itàlia, Portugal, Bèlgica o Eslovàquia. A més, Exteriors ha elevat a 9 els espanyols morts per aquest doble terratrèmol, 3 més que en l'anterior balanç. Pel que fa als desapareguts, són 131 en total de nacionalitat espanyola, mentre que 14 estan ja localitzats sota les runes d'edificis afectats. I d'altra banda, l'Audiència de Barcelona jutjarà a partir de dimarts els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de 3 excàrrecs més pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. El judici s'allargarà en diverses jornades fins al 15 de juliol i la Fiscalia, que els acusa de prevaricació, demana 12 anys d'inhabilitació. I d'altra banda, un cetaci ha aparegut aquest matí mort a la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Segons la informació de Protecció Civil, la presència de l'animal ha obligat a aixecar la bandera vermella i prohibir el bany a la platja. I un total de 4.544 aspirants s'han presentat avui a les proves per accedir a una plaça pública, representant el 67% del total de persones convocades, que era d'unes 6.700, tal com ha informat el Departament de Presidència. Lleida ha estat la demarcació amb un percentatge més alt d'assistència, seguida de Barcelona, Girona i, en quart lloc, de Tarragona. Els exàmens avui han començat a les 9:10, 5 minuts abans del que estava previst, després de que ahir es patís un retard de 40 minuts per la demora en alguns punts de Barcelona, ja que les proves havien de començar simultàniament a tots els punts. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe.
1: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
2: El pròxim 11 de juliol, la plaça Clavé de Sant Joan de les Abadesses acollirà la primera edició de la Rural Fest. Es tracta d'una fira amb més de 25 parades que tindrà productes gastronòmics com embotits, mel o formatge, però també hi haurà productes artesans com cistells o joies. Per exemple, hi haurà tallers de minerals, pedres, espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de les Abadesses, mentre que a la tarda serà el torn dels castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar-hi. L'esdeveniment està impulsat per Sant Joan Comerç, l'Ajuntament i la Rural Food Truck, portada per la Blanca i en Jordi. Precisament, Jordi Buixaderes explica què significa portar una food truck i quan tenen més feina.
3: Les food trucks en general, depèn de la zona, però aquí sobretot és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diguem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de sí. Food trucks en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, pots buscar-te la vida cap a estacions d'esquí o pots buscar-te la seríem events, en festivals, en fires, el gruix gros sempre sol ser ara. Però això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vulguis donar la rutina que teníem amb el bar. Pobre és una mica rutina, diguem, mateixos clients, mateixes moltes històries, hores. Molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la fotografia hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda d'events, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, no? Doncs ens hem ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova, sempre.
2: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia. I a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Gàrcics.
0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM.
4: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
0: Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan. 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan.

www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan,

0: 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
2: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadesses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Comte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Comte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosses amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Comte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies, i el cicle de concerts es tancarà amb Blau Mut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blau Mut amb Sant Joan.
3: A Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris, per tant jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres amb el Blau Mut ens tenim un agraïment mutu, i aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Comte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Comte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Comte Arnau gràcies a ells, i ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
2: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Comte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones. Excepte l'espectacle de Joan Grosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.
0: La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @ la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @ la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @ la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @ la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @ la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @ la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
4: I això són les duesos, parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
5: Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia.
6: El sinistre s'ha produït pels voltants de les 10 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Les dues víctimes són els conductors dels vehicles.
5: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
7: Bon dia, Eduard.
5: Comencem parlant de dades del 2025, que en aquest cas tornen a encendre les alarmes en matèria de LGTBI-fòbia a Catalunya, i és que les incidències no paren de créixer i superen de nou les 300 en un sol any.
6: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització.
5: Canviem de tema perquè Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle.
6: D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
5: I en plana política, l'exvicepresident José Montilla assegura que no posaria la mà al foc ni per l'exvicepresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni tan sols per ell mateix.
6: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE, i en especial a l'expresident del govern espanyol.
5: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
7: Hola, què tal? Hem tornat a tenir una nit difícil dormir, sobretot a tota la costa catalana, amb unes mínimes que amb prou feines han baixat dels 24 a 25 graus, sobretot al Pla de Barcelona i també a punts del Maresme. Amb un matí que ha estat molt assolellat, hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims per les comarques de Lleida i també de les Terres de l'Ebre. Aquestes hores del migdia les temperatures tornen a ser càlides a l'interior de les comarques de Girona i també de la Catalunya central, i fins a primeres hores de la tarda esperem arribar als 38 a 40 graus al Pla de Lleida. La tarda tornarà a ser càlida al conjunt del país, però haurem d'estar pendents de ruixats que aniran lliscant per la franja de Ponent i que també afectaran el Pirineu més occidental. Compte, perquè podran descarregar amb intensitat acompanyats de tempesta i podrien fer-ho amb calamarsa o pedra, sobretot a la zona de l'Aran i dels dos Pallars, també de l'Alta Ribagorça. Algun ruixat esporàdic també es deixarà veure al Pirineu més central. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
5: I en els esports, en bàsquet, en marxa des d'un quart d'una al partit de la selecció catalana que s'enfronta al Regne Unit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Obrim avui aquest informatiu en plana de successos perquè dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia, així ho han informat fonts dels Mossos d'Esquadra.
6: El sinistre s'ha produït cap a les 9 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona, amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla dels Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle escàpula ha fugit en direcció contrària pel carrer Pallars, fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle a la confluència amb Fluvià. Fruit de l'impacte, els dos cotxes han quedat destrossats i un d'ells ha quedat volcat. Efectiu del cos de bombers de Barcelona ha fet tasques d'escarceració de les tres persones atrapades entre la ferralla, dues de les quals, com diem, han mort al mateix lloc. I una ha resultat ferida de gravetat i ha estat traslladada per un equip del Servei d'Emergències Mèdiques a un centre hospitalari.
5: Ampliem aquest bloc de successos perquè l'home mort presumptament a mans de la seva parella a Manresa era el bomber del grup d'actuacions especials dels GRAE, Albert Santamaria, natural de Sant Pedro, a la comarca del Bages, destinat al Parc de Valls i durant molts anys vinculat al Parc de Terrassa.
6: Santa Maria, de 46 anys, va morir al febrer a l'hospital i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 mesos després la dona de 41 per estar relacionada amb la mort violenta. Segons informen diversos mitjans, l'arrestada és infermera de professió i hauria acabat amb la vida del bomber dels GRAE enverinant-lo amb medicaments. La dona va ser detinguda el passat dijous 25 de juny a Sant Salvador de Guardiola i ja ingressat a presó provisional, comunicada i sense fiança, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
5: I més successos encara, dues persones ferides per arma de foc al barri del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, després d'una baralla.
6: Una de les persones ha resultat ferida greu, sense que perilli la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Tots dos han estat evacuats pel sistema d'emergències mèdiques fins a l'Hospital Vall d'Hebron.
5: I acabem en aquest cas a les platges, concretament a la de l'Almadrava, perquè aquest matí ha aparegut una balena morta en aquesta platja, com diem, de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, a la comarca del Baix Camp.
6: Immediatament s'ha hissat la bandera vermella que prohibeix el bany en aquesta zona. L'animal ha estat retirat a la una del migdia amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El dispositiu ha comptat amb agents de la policia local del municipi, voluntaris de Protecció Civil i la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el conegut com a CNAM. Un cop s'ha extret aquesta balena, el cetaci s'iniciarà i es procedirà a descontaminar aquesta platja.
5: Parlem ara del col·lectiu LGTBI perquè aquest any 2025 que van passar torna a encendre les alarmes, i és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no deixen de créixer i ja superen de nou les 300 en un sol any.
6: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. Ens ho amplia Núria Parera.
8: Catalunya torna a registrar un rècord d'incidències per LGTBI-fòbia. Concretament, i tal com apunta Alberto Carrasco, jurista de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, l'any 2025 s'han comptabilitzat 353 situacions. Des de l'entitat alerten que és el tercer any seguit per sobre de les 300.
9: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals.
8: Tot i això, apunten que l'augment també reflecteix més capacitat de detecció i denúncia. Un altre focus preocupant són els discursos d'odi a les xarxes, que poden acabar derivant en agressions reals.
9: Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil.
8: Pel que fa a les víctimes, l'Observatori alerta de la infradenúncia per por o desconfiança, tot i que cada cop hi ha més espais segurs per comunicar-ho.
9: Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
8: L'entitat insisteix també que la LGTBI-fòbia no són només agressions físiques, sinó una realitat més àmplia i estructural.
5: Seguim amb més actualitat d'aquest col·lectiu LGTBIQ+, perquè el Museu d'Història de la Ciutat de Girona ha inaugurat avui una exposició temporal sobre l'evolució d'aquest moviment, tant a Girona com a Catalunya i a la societat en general. Aquesta mostra es podrà veure fins al 13 de setembre.
6: L'ha visitat el company de Televisió de Girona, el Xavi Morlans.
10: En el marc del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, el Museu d'Història de Girona ha inaugurat una exposició treballada des de fa mesos sobre l'evolució que ha viscut el moviment gràcies a la seva lluita incansable. En l'exposició es mostra des de les primeres reivindicacions fetes pel col·lectiu fins a persones i esdeveniments claus en la història del moviment, repassant tant els inicis arreu d'Europa i als Estats Units com la seva arribada i creixement a Catalunya i Girona. Des de l'organització s'afirma estar molt content amb el resultat final. Així ho explica Pau Gálvez Lot, membre de l'equip comissariat.
11: Estem molt orgullosos d'aquesta exposició que posa un punt molt important dins de la memòria LGTBIQA més de la ciutat de Girona, de Catalunya, i que identifica aquesta repressió, però també aquestes ganes de viure i de llibertat que com a col·lectius tenim.
10: En definitiva, el gran objectiu és recordar al món que tothom és i ha de ser lliure per sentir-se i estimar a qui vulgui, i que en una societat que sembla recuperar mals costums del passat, l'amor sempre s'acabarà imposant per damunt de l'odi.
5: I com ens acaba d'explicar el company Xavi Morlans, avui, dia 28 de juny, és el Dia Mundial de l'Orgull LGTBIQ+, una jornada dedicada a lluitar pels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, intersexuals i queer per donar-los visibilitat i erradicar així l'LGTBI-fòbia.
6: Diverses ciutats del món han celebrat entre divendres i dissabte manifestacions i actes previs per commemorar-lo. A Barcelona, per exemple, es va dur a terme ahir a la tarda una marxa pel centre de la ciutat per recordar que ara fa justament 50 anys que es va fer la primera manifestació per l'alliberament sexual i de gènere a la ciutat, el 26 de juny del 1977.
5: En aquesta manifestació hi van participar unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i unes 10.000, segons els organitzadors, que eren les entitats Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, l'Associació Catalana de Sexuals, Atzagaia, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya i Arran.
6: Sota el lema Més enllà del matrimoni i de l'altar a la revolta, les entitats convocants han reivindicat que encara queda molta feina per fer i molt... Expliquen que molta gent d'aquests col·lectius encara queden exclosos de les polítiques públiques i continuen patint agressions i violències. També es desmarquen de la Pride, l'altra gran jornada internacional de l'orgull, que se celebra el 19 de juliol, amb desfilades, marxes, festivals, concerts i conferències, entre d'altres activitats.
5: I a banda de la capital, avui també hi ha programades manifestacions i actes a poblacions com Girona, Terrassa o Tortosa.
6: A banda d'aquestes, també hi ha diferents actes programats durant la setmana vinent, com presentacions de llibres i projeccions audiovisuals a Berga, Tarragona, Sort o Sabadell.
5: I encara en el marc d'aquest Dia Mundial contra l'LGTBI-fòbia, hem d'explicar que unes 200 persones van condemnar l'agressió homòfoba precisament per part de 10 joves a un menor ara fa just una setmana a Mataró. Des de Mataró Ràdio ens ho explica Gemma Ponce.
12: Els fets van passar la nit de dissabte diumenge de la setmana passada en el marc de les festes del barri de Vistalegre. 10 persones van agredir al crit de maricón de mierda a un jove de 16 anys que es mostra com a bisexual. Mentre el menor es recupera de les múltiples contusions, aquest dissabte familiars i amics han organitzat una manifestació com a mostra de rebuig a l'agressió. Una protesta que busca subsanar una ferida oberta i que ha reunit unes 200 persones i no només mataronins.
13: Vengo de Torelló, en la comarca de Osona. Me enteré de esta manifestación porque el chico que sufrió este daño es amigo de una amiga.
12: La protesta s'ha desplaçat des del punt de l'agressió a tocar de l'escultura de la Dama del Llac, on ara uneix una bandera de col·lectiu, fins a l'Ajuntament de Mataró. Entre les consignes també s'ha reclamat més seguretat i justícia del cas, en què ara s'han d'identificar els autors. Entre els participants hi havia l'alcalde de Mataró, David Bote.
14: Confio en la tasca policial i, per tant, doncs, continuarem fent seguiment des del darrere doncs, per no que no quedi en l'oblit i que, doncs, que aquestes persones finalment siguin trobades i paguin per l'agressió.
12: La mobilització s'ha tancat davant de l'Ajuntament amb la lectura d'un manifest per part de la mare del menor i un minut d'aplaudiments en suport al jove agredit, que també hi ha participat.
5: Marxem ara fins a Barcelona, que donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial, tot just una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
6: Pel que fa a aquest Congrés d'Arquitectura, sota el lema Arquitectura Planetària, la trobada vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. N'hem parlat amb Carme Torres, del comissionat del Congrés. Ens ho explica precisament Carme de Fez.
15: Els organitzadors defensen que l'arquitectura ha d'anar més enllà dels edificis i les ciutats per afrontar els grans reptes socials i ambientals. Asseguren que el canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
16: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que d'alguna manera el context canviï, el planeta d'alguna manera va canviant i llavors ens hem d'adonar que hem de treballar sota aquestes circumstàncies.
15: És la segona edició del Congrés que acull Barcelona. L'altra va ser el 1996, fa justament 30 anys. Si aleshores el debat se centrava en les ciutats i les metròpolis, ara posa l'accent en l'impacte global de les decisions arquitectòniques, des de l'ús de materials fins a la rehabilitació d'edificis. L'habitatge serà, de fet, un dels grans eixos del programa.
16: Els projectes no tenen escala planetària físicament, no? Però sí que les decisions que prenem sí que tenen a veure amb com habitem i com vivim al planeta, quins materials escollim, si són de proximitat o no, com habitem, com decidim demolir o no demolir, si, bueno, totes aquestes coses en realitat tenen a veure amb entendre que habitem un planeta comú amb problemes comuns a tot el planeta i n'hem de ser conscients d'això.
15: Un altre dels grans eixos del Congrés serà la crisi climàtica, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes.
16: Es parlarà molt de temes d'aigua, de pujar el nivell del mar, de com impacta, no, la gestió que estem fent actualment de rius, per exemple el riu Ebre, no, el delta de l'Ebre, com cada cop té més problemes de manca de sediments, de ser conscients cada cop que coexistim, no, amb altres espècies, i que és superimportant entendre que no estem sols i que tot allò que fem té impactes laterals i n'hem de ser conscients.
15: El Congrés es repartirà entre tres seus: el CCIB, amb les ponències principals, el Disseny Hub, obert al públic amb xerrades i activitats, i les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, que acolliran l'exposició central, els fòrums oberts i els principals actes institucionals.
5: Obrim plana política. L'exvicepresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'exvicepresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni tan sols per ell mateix.
6: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten al PSOE, i en especial a l'expresident del govern espanyol.
17: Posaria la mà al foc pel president Zapatero?
18: Posaria jo, no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. No és la meva manera de... Jo el que crec és que... jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al partit per el Partit Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia. Tot això en la fase aquesta d'investigació s'esclarirà, no? Jo crec que un president, si no ha volgut ser membre del Consell d'Estat, pot fer qualsevol activitat, sempre que sigui il·lícita, no? Vull dir, evidentment, si hi ha hagut interferències, com sembla, d'altres administracions i d'altres serveis secrets, en fi, espero que tot això es pugui aclarir.
6: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella a les vostres televisions locals i a la xarxa Més a 9:45 de la nit.
5: I encara més política, en aquest cas internacional. El Ministeri d'Afers Exteriors ha elevat a 9 el nombre d'espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela. Segons ha informat el ministre José Manuel Álvarez, encara hi ha 131 desapareguts i 14 localitzats sota la runa, mentre els equips de rescat continuen treballant sobre el terreny.
6: D'altra banda, avui ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió de l'exèrcit espanyol amb prop d'un centenar de ciutadans que es trobaven a Veneçuela en el moment dels sismes. El mateix aparell havia traslladat prèviament efectius de la UME i bombers per participar en les tasques de rescat, així com material d'emergència de cooperació.
5: I obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de música. L'RCD Stadium es va tornar a convertir en l'escenari d'una gran nit de música amb el concert d'Alejandro Sanz, que ha reunit 34.000 espectadors i ha penjat el cartell d'entrades exaurides en una vetllada marcada per l'emoció, els grans èxits de la seva trajectòria i una connexió constant amb el públic.
19: Dicen que no eres para mí, pero yo así no lo veo. A ti se te da bien mentir y a mí fingir.
6: 7 anys després de la seva primera actuació a l'estadi, l'artista madrileny ha tornat a Barcelona per protagonitzar un nou espectacle al RCD Stadium, reafirmant el vincle especial que manté amb la ciutat i amb els seus seguidors. I la intensa calor de la nit va impedir que des del primer minut el públic respongués amb una entrega absoluta. També hi va haver espai per a moments especialment emotius, com l'exhibició de la bandera catalana o unes paraules de suport al poble veneçolà arran del terratrèmol patit recentment, reforçant el caràcter proper i compromès que l'artista va mantenir durant tota la nit. Durant més de 2 hores de concert, l'artista va recórrer els grans himnes de la seva carrera, combinant-los amb cançons del seu treball més recent, I ara què?, en un espectacle cuidat fins a l'últim detall i acompanyat d'una gran producció.
5: I continuem amb més música. El Festival de la Veu Afònica de Banyoles entra a la seva recta final amb les últimes propostes d'aquesta 22a edició.
6: Durant 4 dies ha omplert la capital del Pla de l'Estany amb una trentena de propostes musicals i grans noms del panorama català, nacional i internacional, però també propostes emergents, amb la veu com a fil conductor. Des de Banyoles Televisió, Míriam Martín.
20: El Festival Afònic ha arrencat el diumenge amb les últimes 10 propostes de l'edició d'aquest any i una gran acollida per part del públic. El director del festival, Francesc Viladiu, assegura que, tot i l'onada de calor, el públic ha respost i totes les propostes han tingut molt de seguiment.
21: Doncs la veritat és que estem molt contents, en primer lloc doncs, perquè a nivell meteorològic doncs, hem pogut fer el festival, tot i la gran solana que hem tingut aquests dies, i evidentment també doncs, per la gran concurrència de públic, però també de les propostes artístiques que hem presentat, doncs, que realment doncs, han assolit els objectius que nosaltres ens havíem marcat.
20: La recta final de la Fònica ha començat amb l'espectacle de folklore argentí de Carmen Aciar i continuarà la tarda amb el primer concert a comarques gironines de Lina i Marco Mezquida, que presentaran Ofado. A l'Espai de la Muralla es podrà veure la presentació a comarques gironines de polifonies de Geòrgia de Volkan Birkan, un grup de capella de 8 cantants d'origen georgià i català. La tarda també portarà Camaño i Ameixeiras, una de les propostes més destacades de la nova música gallega. Les últimes propostes seran les de Quim Carandell, que oferirà un directe proper amb veu i guitarra a la Barca La Tirona, i Anna Andreu, al Teatre Municipal.
5: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
22: Notícies en xarxa. Esports.
5: Comencem avui parlant de bàsquet, perquè hi havia partit amistós de la selecció catalana, dirigida per Jaume Ponsarnau, que s'ha enfrontat aquest matí al Nou Congost de Manresa a la selecció de Gran Bretanya. Ho ha seguit en directe el company de Ràdio Sallent, Jordi Givert. Jordi, bon dia.
2: Bon dia, doncs continuem al Nou Congost perquè al partit li queden dos minuts que seran molt emocionants perquè el resultat actual és de 69 a 72 a favor de la selecció de Gran Bretanya en un partit que ha acollit a 2.500 persones que s'han acostat fins aquí per animar el conjunt català. Un partit que ha dominat la selecció catalana fins en aquest últim quart on els britànics han premut l'accelerador per capgirar el marcador amb un parcial d'11-0. En aquest moment han sortit els jugadors referents de la selecció catalana per tornar a igualar el partit. Es tracta del base de Badalona, Guillem Vives, i Pep Busquets de la Girona, que han tornat a deixar el partit molt ajustat. Només dos punts separen els dos equips. Guanya Gran Bretanya quan queden poc més de dos minuts per acabar aquest enfrontament.
5: Moltes gràcies, Jordi. Veurem doncs com acaba i si hi ha una mica de sort. I aquest partit acaba, com diem, amb victòria del combinat català dirigit per Jaume Ponsarnau. Canviem d'esport, ens n'anem al futbol perquè avui comença la fase eliminatòria del Mundial dels Estats Units, Canadà i Mèxic.
6: Precisament un dels combinats, el de Canadà, un dels anfitrions, i Sud-àfrica jugaran la primera plaça d'accés als vuitens de final.
5: Amb 32 seleccions encara en competició de les 48 que van començar, cap de les principals favorites ha caigut eliminada en aquesta fase de grups.
6: Argentina, França, Alemanya, Brasil, Anglaterra, Espanya, totes continuen amb les opcions intactes d'aixecar el títol de la bola del món. Pel que fa als encreuaments francesos i alemanys, es podrien trobar ja els vuitens de final si guanyen a Suècia i al Paraguai, respectivament, mentre que Espanya i Portugal podrien protagonitzar un duel ibèric en aquesta mateixa ronda. Abans, però, hauran de superar els seus matxs contra Àustria i Croàcia. Pel que fa als combinats sud-americans, l'Argentina de Lionel Messi, màxim golejador fins ara amb 6 gols, s'enfrontarà amb Cap Verd, una de les sorpreses del torneig, mentre que el Brasil ho farà amb el Japó.
5: La resta d'encreuaments d'aquests 16ens de final són el Països Baixos, Marroc, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina, Bèlgica, Senegal, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Austràlia, Egipte, Suïssa, Argèlia i Colòmbia, Ghana. Parlem ara també de motociclisme, perquè està en marxa des de les dues la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen. Marc Márquez sortia des de la setena posició i ara mateix ocupa la cinquena quan la cursa es troba just a l'Equador, a les 13 de les 26 voltes que s'han de completar. De moment lidera l'espanyol Jorge Martín, seguit de Raúl Fernández. La tercera posició l'ocupa el japonès Ai Ogura. Tornem a canviar d'esport. Marxem ara al ciclisme, perquè la ciclista catalana Mireia Benito firma un cap de setmana rodó als campionats d'Espanya en ruta.
6: Ha aconseguit imposar-se la prova en ruta a Sabanyaigo i dijous a la contrarrellotge per quarta vegada consecutiva, fent així doblet en aquest campionat d'Espanya. La de Llorenç...
5: guanya la marató de la Garmin Epic Trail.
6: La gironina s'ha imposat a la prova disputada a la Vall d'Avui amb un temps de 5 hores, 30 minuts i 58 segons per davant de la russa Ksenia Kuznetsova i la tarragonina Carla González.
5: I encara un altre apunt, en aquest cas d'hoquei patins, perquè el Vilafranca jugarà a l'hoquei lliga masculina després que el Tribunal Administratiu de l'Esport decidís finalment que aquest partit s'havia de jugar entre Vilafranca i Manlleu, després que els vilafranquins ja s'imposessin per 2-3 al partit d'anada. Avui ho han fet per 6-3 al seu propi pavelló. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció del servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
2: Orgull de L, orgull de G.
3: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
4: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
5: Nutrició amb Laura Crosas.
6: L'anyora. L'anyora, tot i ser força desconeguda a nivell popular, és un ingredient molt valorat a la cuina espanyola, sobretot a la costa mediterrània, a la zona de Múrcia, Llevant i Catalunya. De fet, és la que dona el toc final a receptes tan conegudes com la salsa de calçots. L'anyora pertany al gènere Capsicum annuum. És un pebrot rodó de color vermell quan és madur, que es deixa secar al sol i queda arrugat i color granat fosc. S'usen innumerables plats i productes del territori perquè aporta color, aroma intensa i un sabor dolç distintiu, diferent a la mar que porta el pebrot xoricer de la mateixa espècie. Es va importar d'Amèrica i iniciar el seu cultiu a la regió murciana, des d'on es van estenent. En podreu trobar tot l'any conservades seques penjades a l'aire en enfilalls. Es pot afegir a plats d'arròs, estofats, sopes, salses o com un condiment més. Fresca, es pot coure al forn i traient la cua i les llavors ser la guarnició de qualsevol plat. Si la compreu seca, cal que la rehidrateu, posant-les en remunt tota la nit o com a mínim 4 hores prèvies, amb aigua fresca fent un parell de forats perquè hi penetri l'aigua. Posteriorment, retireu les llavors i separeu la pell de la part carnosa i ja la podeu triturar per fer salses o sofregits. Si la voleu com a condiment per un guisat, l'heu d'afegir al principi i retirar quan el plat estigui llest. Es pot separar la carn de la pell, triturar i tornar a afegir el guisat. A Catalunya és força famosa per ser un dels ingredients indispensables de la salsa de calçots, que acompanyarà les calçotades durant els mesos de gener a abril. Aquesta es sol preparar amb les nyores, caps d'all escalivats, tomàquets escalivats, ametlles torrades, oli d'oliva verge, torrades de pa amarades amb vinagre de poma, pebre, pebre vermell dolç, caiena i sap. Ara que ja coneixeu tots els secrets de l'anyora, useu-la com a nou condiment pels vostres plats o compreu-la seca i prepareu una exquisida salsa de calçots casolana.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poble Nou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia.
9: El sinistre s'ha produït pels voltants de les 10 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Les dues víctimes són els conductors dels vehicles.
7: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
10: Bon dia, Eduard.
7: Dades alarmants en matèria de LGTBI-fòbia a Catalunya, ja que les incidències contra aquest col·lectiu no paren de créixer i superen de nou les 300 en un sol any.
10: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització.
7: I Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle.
10: D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial, una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
7: I en plana política, l'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix.
10: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE, i en especial a l'expresident del govern espanyol.
7: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
11: Hola, què tal? Hem tornat a tenir una nit difícil dormir, sobretot a tota la costa

0: la zona de l'Aran i dels dos Pallars, també de l'Alta Ribagorça. Algun ruixat esporàdic també es deixarà veure al Pirineu més central. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I en els esports, en motociclisme en marxa des de les dues la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Obrim avui amb plana de successos. Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poble Nou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra.
2: El sinistre s'ha produït cap a les 9 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. La policia ha estat alertada quan un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona, amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle escàpol ha fugit en direcció contrària pel carrer Pallars fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle, la confluència amb Fluvià. Fruit de l'impacte, els dos cotxes han quedat destrossats i un d'ells ha quedat bolcat. Efectiu del cos de bombers de Barcelona ha fet tasques d'escarceració de les tres persones atrapades entre la ferralla, dues de les quals, com diem, han mort al mateix lloc i una ha resultat ferida de gravetat i traslladada per un equip del SEM a un centre hospitalari.
1: Seguim amb més successos. Dues persones han quedat ferides per arma de foc al barri de Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, després d'una baralla.
2: Una de les persones ha resultat ferida greu, sense que perilli la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Tots dos han estat evacuats pel sistema d'emergències mèdiques fins a l'Hospital Vall d'Hebron.
1: I aquest matí ha aparegut una balena morta a la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant a la comarca del Baix Camp.
2: Immediatament, quan han trobat el cetaci, s'ha hissat la bandera vermella que prohibeix el bany en aquesta zona. L'animal ha estat retirat a la una del migdia amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El dispositiu ha comptat amb agents de la policia local del municipi, voluntaris de protecció civil i la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, conegut com a CRAM. Un cop s'ha estret aquesta balena, el cetaci s'incinerarà i es procedirà a descontaminar la platja.
1: Parlem ara del col·lectiu LGTBI, perquè aquest 2025 es tornen a encendre les alarmes, i és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no deixen de créixer i ja superen novament les 300 en un sol any.
2: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilitzacions. N'informa Núria Parera.
3: Catalunya torna a registrar un rècord d'incidències per LGTBI-fòbia. Concretament, i tal com apunta Alberto Carrasco, jurista de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, l'any 2025 s'han comptabilitzat 353 situacions. Des de l'entitat alerten que és el tercer any seguit per sobre de les 300.
4: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals.
3: Tot i això, apunten que l'augment també reflecteix més capacitat de detecció i denúncia. Un altre focus preocupant són els discursos d'odi a les xarxes, que poden acabar derivant en agressions reals.
4: Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil.
3: Pel que fa a les víctimes, l'Observatori alerta de la infradenúncia per por o desconfiança, tot i que cada cop hi ha més espais segurs per comunicar-ho.
4: Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
3: L'entitat insisteix també que la LGTBI-fòbia no són només agressions físiques, sinó una realitat més àmplia i estructural.
1: I és que avui, 28 de juny, és el Dia Mundial de l'Orgull LGTBIQ+, una jornada dedicada a lluitar pels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, intersexuals i queer, per donar-los visibilitat i erradicar l'LGTBI-fòbia.
2: Diverses ciutats del món precisament han celebrat entre divendres i dissabte manifestacions i actes previs per commemorar-lo. A Barcelona, per exemple, es va dur a terme ahir a la tarda una marxa pel centre de la ciutat per recordar que justament fa 50 anys que es va fer la primera manifestació per l'alliberament sexual i de gènere a la ciutat

0: El 26 de juny del 1977.
1: A banda de la capital, avui també hi ha programades manifestacions a poblacions com Girona, Terrassa o Tortosa.
0: A banda d'aquestes, també hi ha diferents actes programats durant la setmana vinent, com presentacions de llibres i projeccions audiovisuals a Berga, Tarragona, Sort o Sabadell.
1: I una d'aquestes, precisament, va plegar unes 200 persones que van condemnar una agressió homòfoba per part de 10 joves a un menor ara fa justament una setmana a Mataró. Ens ho explica des de Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
2: Els fets van passar la nit de dissabte, diumenge de la setmana passada, en el marc de les festes del barri de Vistalegre. 10 persones van agredir al crit de maricón de mierda a un jove de 16 anys que es mostra com a bisexual. Mentre el menor es recupera de les múltiples contusions, aquest dissabte familiars i amics han organitzat una manifestació com a mostra de rebuig a l'agressió. Una protesta que busca subsanar una ferida oberta i que ha reunit unes 200 persones i no només mataronins.
3: Vengo de Torelló, en la comarca de Osona. Me enteré de esta manifestación porque el chico que sufrió este daño es amigo de una amiga.
2: La protesta s'ha desplaçat des del punt de l'agressió a tocar de l'escultura de la Dama del Llac, on ara uneix una bandera de col·lectiu, fins a l'Ajuntament de Mataró. Entre les consignes també s'ha reclamat més seguretat i justícia del cas, en què ara s'han d'identificar els autors. Entre els participants hi havia l'alcalde de Mataró, David Bote.
4: Confio en la tasca policial i, per tant, doncs, continuarem fent seguiment des del darrere, doncs, per no que no quedi en l'oblit i que, doncs, que aquestes persones finalment siguin trobades i paguin per l'agressió.
2: La mobilització s'ha tancat davant de l'Ajuntament amb la lectura d'un manifest per part de la mare del menor i un minut d'aplaudiments en suport al jove agredit, que també hi ha participat.
1: I Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial, tot just una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
0: Pel que fa a aquest congrés d'arquitectura, sota el lema Arquitectura Planetària, la trobada vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. N'hem parlat amb Carmen Torres, del comissionat del congrés. Ja ens ho explica Carme de Fez.
5: Els organitzadors defensen que l'arquitectura ha d'anar més enllà dels edificis i les ciutats per afrontar els grans reptes socials i ambientals. Asseguren que el canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
6: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que d'alguna manera el context canviï, el planeta d'alguna manera va canviant, i llavors ens hem d'adonar que hem de treballar sota aquestes circumstàncies.
5: És la segona edició del Congrés que acull Barcelona. L'altra va ser el 1996, fa justament 30 anys. Si aleshores el debat se centrava en les ciutats i les metròpolis, ara posa l'accent en l'impacte global de les decisions arquitectòniques, des de l'ús de materials fins a la rehabilitació d'edificis. L'habitatge serà, de fet, un dels grans eixos del programa.
6: Els projectes no tenen escala planetària físicament, no? Però sí que les decisions que prenem sí que tenen a veure amb com habitem i com vivim al planeta, quins materials escollim, si són de proximitat o no, com habitem, com decidim demolir o no demolir, si, bueno, totes aquestes coses en realitat tenen a veure amb entendre que habitem un planeta comú amb problemes comuns a tot el planeta i n'hem de ser conscients d'això.
5: Un altre dels grans eixos del Congrés serà la crisi climàtica, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes.
6: Es parlarà molt de temes d'aigua, de pujar el nivell del mar, de com impacta, no?, la gestió que estem fent actualment de rius, per exemple el riu Ebre, no?, el delta de l'Ebre, com cada cop té més problemes de manca de sediments. Hem de ser conscients cada cop que coexistim, no?, amb altres espècies, i que és superimportant entendre que no estem sols i que tot allò que fem té impactes laterals i n'hem de ser conscients.
5: El Congrés es repartirà entre tres seus, el CCIB amb les ponències principals, el Disseny Hub, obert al públic amb xerrades i activitats, i les tres xemeneies de Sant Adrià de Besòs, que acolliran l'exposició central, els fòrums oberts i els principals actes institucionals.
1: Obrim plana política amb l'expresident de la Generalitat, José Montilla, que assegura que no posaria la mà al foc ni tan sols per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix.
0: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE i, en especial, a l'expresident del govern espanyol.
7: Posaria la mà al foc pel president Zapatero?
8: Posaria jo, no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. No, no és la meva manera de... Jo el que crec és que... Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al Partit Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia. Tot això, en la fase aquesta d'investigació, s'esclarirà, no? Jo crec que un president, si no ha volgut ser membre del Consell d'Estat, pot fer qualsevol activitat, sempre que sigui il·lícita, no? Vull dir, evidentment, si hi ha hagut interferències, com sembla, d'altres administracions i d'altres serveis secrets, en fi, espero que tot això es pugui aclarir.
0: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella a les vostres televisions locals i a la xarxa Més a 9:45 de la nit.
1: I en plana internacional, el Ministeri d'Afers Exteriors ha elevat fins a 9 el nombre d'espanyols morts durant els terratrèmols de Veneçuela. Segons ha informat el ministre José Manuel Álvarez, encara hi ha 131 desapareguts i 14 localitzats sota la runa, mentre els equips de rescat continuen treballant sobre el terreny.
0: D'altra banda, avui aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió de l'exèrcit espanyol amb prop d'un centenar de ciutadans que es trobaven a Veneçuela en el moment dels sismes. El mateix apareix ell havia traslladat prèviament efectius de la UME i bombers per participar en les tasques de rescat, així com material d'emergència de cooperació.
1: I un total de 4.544 aspirants s'han presentat avui a les proves per accedir a una plaça pública, representant el 67,63% del total de persones convocades, que era de 6.719, tal com han informat fonts del Departament de la Presidència.
0: Lleida ha estat la demarcació amb un percentatge més alt d'assistència, amb un 70,3%, seguida de Barcelona amb un 68%, Girona amb un 65,8% i Tarragona amb un 64,5%. Les proves han començat a les 9:10, 5 minuts abans del previst, després del retard de 40 minuts que hi va haver en les de dissabte, perquè els exàmens van arribar amb 15 minuts de demora en alguns punts de Barcelona i les proves havien de començar simultàniament a tots els punts.
1: Ens endinsem ara a la crònica local. Comencem a les platges de Torredembarra, al Tarragonès, que estrenen nous elements de seguretat aquest estiu.
0: Entre d'altres, destaquen les taules de rescat que els mateixos banyistes podran utilitzar si detecten una emergència a l'aigua. Tot plegat ens ho explica des d'Ona la Torre el Josep Sánchez.
9: De taules de salvament civil n'hi haurà 4 i són al costat dels pals SOS que es van estrenar per Setmana Santa. Aquestes taules són de color vermell, tenen estampades les instruccions d'ús, porten un geolocalitzador i incorporen elements de seguretat. D'altra banda, els vehicles de la policia local que patrullen a la platja han incorporat unes boies autoinflables que els agents podran utilitzar per fer una primera intervenció d'emergència. Miquel Àngel Marchal és el sotsinspector en cap de la policia local.
10: Però sí és cert que normalment les policies locals són les que acostumem a arribar al primer lloc sempre nosaltres. Abans de fer una valoració i fer una activació de recursos, evidentment hem de donar una resposta ràpida i immediata. Com a mínim, pues, poder proporcionar-li pues, aquesta boia autoinflable, almenys que li sigui de sustent per poder aguantar-se l'aigua quan arriben tots els serveis especialitzats, no?
9: A més, l'embarcació de la policia local ha incorporat una xarxa de grans dimensions per facilitar els rescats.
1: Seguim al Camp de Tarragona perquè el projecte d'ametller origen a Mont-roig del Camp fa passos endavant amb l'aprovació del nou POUM.
0: BXC Ràdio, Adrià Tella.
11: El plenari de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp ha aprovat aquesta setmana per unanimitat la modificació puntual del POUM que permetrà la implantació del projecte agroindustrial impulsat per Ametller Origen a la zona de Terres Noves. La modificació urbanística transforma més de 111 hectàrees de sòl no urbanitzable en sòl urbanitzable per acollir el Hub Mont-roig, un projecte estratègic reconegut per la Generalitat basat en producció hortícola tecnificada i espais de recerca i innovació. El planejament preveu més de 210.000 metres quadrats per a zones verdes, equipaments i infraestructures, amb especial atenció a la integració paisatgística i la preservació de l'entorn natural del barranc de la Porquerola. En parla l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Moranxo.
12: És un projecte molt important, amb una empresa del país, amb una inversió també molt important i amb la generació de molts llocs de treball. Com deia abans, intentarem al màxim que siguin, doncs, evidentment, veïns de Mont-roig, però bé, és un projecte per a nosaltres molt important en el sentit que el que estem parlant és el futur de l'agricultura.
11: Ara s'obre el període d'informació pública i tramitació ambiental abans de l'aprovació definitiva del projecte.
1: I marxem ara a l'Institut Germans Vila-Riera de Camprodon, al Ripollès, ja que aquest és pioner a donar vida a un llibre amb la col·laboració de Vila del Llibre.
0: Des de l'editorial asseguren que el centre és el primer de caràcter públic que impulsa un projecte com aquest, on es vinculen els alumnes amb el món de la lectura i el municipi. Els estudiants van presentar botigues de vida als comerços emblemàtics de Camprodon, a veïns i familiars i també botiguers. Des de Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
13: Botigues de vida als comerços emblemàtics de Camprodon es presenta al públic. Els alumnes de l'Institut Germans Vila-Riera han exposat aquest projecte que posa en valor la història, la memòria i les persones que generació rere generació han donat vida al comerç. De primer a quart d'ESO, els joves s'han implicat a les tasques de creació del llibre. Escoltem el professor i coordinador del projecte, Raül Massanilla.
14: I ganes de fer més projectes, sí. Sempre hi ha ganes de fer coses, sobretot quan són aspectes que lliguen la part docent amb la part més de proximitat dels nostres alumnes.
13: Des de l'editorial asseguren que és la primera vegada que un centre públic del país dona vida a un projecte com aquest. Enric Bono i Sebastià Benassà són membres de la Vila del Llibre.
15: Molt contents d'aquests alumnes de Camprodon, que a més ho han fet amb un tema tan propi vostre.
16: Fins ara ho havíem fet en centres d'ensenyament cooperatiu, que tenen a vegades una mica més de marge per moure currículum.
13: El llibre serveix per preservar la memòria de les botigues del municipi com a part essencial de la història i la identitat de Camprodon.
1: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de música. L'RCD Stadium es va tornar a convertir en l'escenari d'una gran nit musical amb el concert d'Alejandro Sanz, que va reunir 34.000 espectadors i va penjar el cartell d'entrades exaurides en una vetllada marcada per l'emoció, els grans èxits de la seva trajectòria i una connexió constant amb el públic.
17: Dicen que no eres para mí, pero yo así no lo veo a ti.
0: Set anys després de la seva primera actuació a l'estadi, l'artista madrileny ha tornat a Barcelona per protagonitzar un nou espectacle al RCD Stadium, reafirmant el vincle especial que manté amb la ciutat i amb els seus seguidors. Ni la intensa calor de la nit va impedir que des del primer minut el públic respongués amb una entrega absoluta. També hi va haver espai per a moments especialment emotius, com l'exhibició de la bandera catalana o unes paraules de suport al poble veneçolà arran del terratrèmol patit recentment, reforçant el caràcter proper i compromès que l'artista va mantenir durant tota la nit. Durant més de dues hores de concert, l'artista va recórrer els grans himnes de la seva carrera, combinant-los amb les cançons del seu treball més recent, I ara què?, en un espectacle cuidat fins a l'últim detall i acompanyat d'una gran producció.
1: Canviem de terç, seguim amb cultura. El foc i les bèsties, a part de la cultura popular, han tornat a omplir els carrers de Cardedeu en una nova edició de la Festa del Foc.
0: Es tracta d'una de les cites més esperades del calendari festiu del municipi del Vallès Oriental, que ahir al vespre va reunir molts veïns i veïnes al voltant de la tradició i l'espectacle. El punt àlgid de la jornada va ser, un any més, la representació de la llegenda del Berro. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
18: A Cardedeu, la plaça Sant Corneli va tornar a ser l'escenari de la llegenda del Berro, un dels actes més esperats de la Festa del Foc. Molts veïns i veïnes s'hi van aplegar ahir al vespre per seguir la representació teatralitzada que dona vida a la bèstia del foc més emblemàtica del municipi. Un espectacle que, any rere any, combina teatre, foc i cultura popular i que dona el tret de sortida a la nit més intensa de la festa. Així ho expliquen des de la Colla de Diables.
19: La veritat és que és un plaer i bueno, hi ha diferents punts que intentem que es vegi el Berro millor, l'alcem... Bueno, intentem que el públic ho vegi millor.
18: Amb una plaça plena i un gran ambient, el Berro ha tornat a ser el protagonista de la nit abans de donar pas al tradicional correfoc, que va omplir els carrers de foc, música i pólvora per tancar una nova edició de la Festa del Foc.
1: Marxem ara al Palau Solterra de Torroella de Montgrí, que mostra per primera vegada més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular del barceloní Jordi Barón.
0: Les imatges ofereixen una panoràmica singular de la vida quotidiana de la segona meitat del segle XX. L'exposició s'anomena Portes endins dels arxius dels altres i es pot visitar fins a mitjans de novembre. Ens n'informa des de Televisió Costa Brava, Alba Pairet.
20: Fotografies domèstiques, retrats, escenes de vacances, celebracions populars, paisatges suburbans o rituals religiosos. Són algunes de les imatges que es poden veure al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí. Es tracta d'una exposició que mostra una selecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón.
21: És fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada, o si no són iguals o molt similars.
20: La mostra reivindica el valor cultural de la fotografia vernacular i el paper fonamental de les pràctiques de col·leccionisme en la recuperació del patrimoni visual.
1: I acabem a Lleida amb una nova proposta cultural per aquest estiu. Les nits del Morera obren portes per convidar a descobrir el Museu Morera des d'una perspectiva diferent.
0: El gran reclam d'aquesta primera edició és Lux Mundi, una experiència immersiva que fusiona patrimoni, art digital i tecnologia. Tot plegat ens ho explica des de Lleida Televisió la Noelia Burgos.
22: L'art romànic es transforma en una experiència immersiva al Museu Morera. La instal·lació Lux Mundi és el principal atractiu de la primera edició de les Nits del Morera i reinterpreta amb llenguatge digital les pintures de l'absis de Sant Climent de Taüll. L'obra, creada per quatre artistes digitals, combina patrimoni, llum i tecnologia per oferir una nova mirada sobre un dels grans símbols del romànic català. Ho explica Jesús Navarro, director del Museu Morera.
23: Reivindicar aquest passat propi de la nostra cultura, que són les pintures romàniques de Buitaüll, però donar-nos també una visió contemporània, que són les que aquests quatre artistes, que són Alba G. Corral, que són Desilens, Massó i Hamel Industries, han fet quatre projectes vinculats que es projecten sobre una reproducció de l'absis de l'església de Buitaüll a l'atri digital del museu.
22: La instal·lació es podrà visitar fins al 30 d'agost i forma part de les Nits del Morera, una nova proposta que combinarà accions artístiques i activitats participatives durant les nits d'estiu.
1: Les 2:55 minuts, moment d'anar ràpidament als esports.
24: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de motociclisme, perquè fa uns minuts ha acabat la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen. La victòria ha estat per al japonès Ayogura, que ha estat acompanyat al podi per els espanyols Raúl Fernández i Jorge Martín. Àlex Márquez ha acabat cinquè i el seu germà Marc ha acabat a la setena posició. Parlem ara de bàsquet, perquè finalment la selecció catalana ha acabat perdent davant la del Regne Unit.
0: La selecció catalana, dirigida per Jaume Ponsarnau, ha acabat, com dèiem, perdent en un final molt ajustat per 74-76.
1: I un altre apunt, en aquest cas de ciclisme, la catalana Mireia Benito s'ha proclamat doble campiona d'Espanya.
0: Ho ha aconseguit en imposar-se la prova en ruta a Sabanyanyigo i dijous a la contrarrellotge per quarta vegada consecutiva, fent així el doblet en aquest campionat d'Espanya. La de Llorenç del Penedès tanca una gran setmana en un gran moment de forma quan falta ja menys dies pel Tour de França.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: xarxa de comunicació local.
1: Són els 3, us parla Adrià Jurado. Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra. El sinistre s'ha produït cap a les 9 a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. La policia ha estat alertada amb un vehicle amb matrícula francesa que estava circulant de forma temerària per la zona amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. El vehicle escàpol ha fugit en direcció contrària pel carrer Pallars fins que han vestit lateralment a l'altre vehicle a la confluència amb Fluvià. Com us dèiem, han mort els dos conductors i una tercera persona ha estat traslladada pel servei d'emergències mèdiques a un centre hospitalari. I l'expedició de 14 bombers de la Generalitat especialitzat en estructures col·lapsades ha arribat aquesta matinada a Veneçuela per col·laborar amb les tasques de rescat després dels terratrèmols d'aquest dimecres. Una tècnica de protecció civil completa l'equip que ha viatjat al llarg d'aquesta nit des de l'aeroport de Barajas. Concretament, els professionals han aterrat a València, capital de l'estat de Carabobo, i des d'allà viatgen en autobús fins a La Guaira, a uns 30 quilòmetres al nord de Caracas. Precisament en aquesta plana, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, a la a 152 el nombre d'espanyols desapareguts per aquest doble terratrèmol, segons ha explicat en una entrevista a Ràdio Nacional Espanyola. L'anterior balanç era de 131 desapareguts i el nombre de ciutadans espanyols morts es manté en 9, mentre que 14 estan localitzats sobre les runes d'edificis. I canviem de terç i tornem a casa nostra. Avui és el dia contra la LGTBI-fòbia. Les dades del 2025 tornen a encendre les alarmes. Les incidències per aquest fet no deixen de créixer i ja superen de nou les 300 en un sol any. Una tendència que preocupa i que des de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia s'analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. I canviem de terç i parlem de que Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial, una setmana abans de l'arribada del Tour de França. I en plana de successos, aquest matí de diumenge ha aparegut una balena morta a la platja de l'Almadrava de Vandellós. L'animal ha estat retirat a la una del migdia amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El següent pas és descontaminar la platja abans de tornar a permetre el bany. Hi ha en esports, el partit entre la selecció catalana de bàsquet i el Regne Unit ha acabat amb victòria pels britànics. I en motociclisme, en marxa des de les dues de la cursa del MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos, amb Marc Márquez, que ha sortit des de la setena posició. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know, should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
2: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
3: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
4: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans. Però sobretot, el tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
3: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
5: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava més, pujava uns 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
3: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar al pròxim curs escolar.
0: www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan 107.4 FM. La veu de Sant Joan 107.4 FM. La veu de Sant Joan 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan 107.4 FM www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan també per internet www.santjoandelesabadesses.cat/laveu La veu de Sant Joan 107.4 FM La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
6: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.
0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La, la, la. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.

Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @ la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
2: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Comte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Comte Arnau amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del SAT Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
3: Els desitjos del Comte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Comte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Comte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Comte Arnau, que és un tast que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
2: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Comte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Comte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar-hi és obligatori portar calçat adequat i un loto frontal. L'itinerari serà sorpresa.
1: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
2: El projecte d'obra i d'adequació del tram urbà de la carretera i d'accés al nou aparcament i àrea d'acollida de visitants del Camp de la Vila de Camprodon ja és una realitat. L'obra s'emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès i ha tingut un cost de 290.000 euros amb l'IVA inclòs. El projecte, que ha transformat l'entrada de la vila, s'ha ubicat a prop de l'estació d'autobusos i també vol fomentar la intermodalitat per la proximitat de les rutes de cicloturisme de les Vies Verdes i el Pirinexus i de la ruta de l'Abat Oliva. L'espai té una capacitat de 28 places d'aparcament. S'han instal·lat dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics i un punt de recàrrega de bicicletes elèctriques. A banda, hi ha una plaça adaptada, un aparcament de bicis, un cartell d'informació turística d'interès i una zona de pícnic. Sentim a Joan Sàrria, el conseller de Dinamització Turística del Consell Comarcal.
4: En definitiva, és això el que es pretén, que hi hagi aquesta sostenibilitat, que es reformi acurant, en aquest cas, al màxim la sostenibilitat turística, però també per la gent d'aquí Camprodon, perquè recordem, és una zona molt utilitzada i més ara que s'està reformant tota la carretera Sant Joan, que es vol que quedi més que una carretera, un passeig, i per tant aquesta part jo crec que compleix tots aquests objectius.
2: En la mateixa línia s'expressava l'alcalde Xavier Guitart.
5: Tot això n'és d'un projecte, no? Com el mateix títol diu, no? Park and Walk, no? Que és una mica això, no? D'intentar treure, no? El màxim de vehicles, el màxim de visitants de dins el nucli urbà, poder-los ubicar en una bona zona adequada i ja preparada pel futur, una mica el que tenim aquí i una mica tot vinculat a això, no? A poder gaudir del nostre poble sense la necessitat d'haver d'entrar amb el vehicle fins a dintre, no?, i poder estalviar tot. Això és un primer pas. Com bé sabeu, aquí és una zona molt gran d'aparcament en la qual la nostra idea és segona fase, tercera fase, adequar tot l'espai.
2: Aquest aparcament dissuasiu, que promou el recorregut a peu pel nucli turístic de Camprodon, ha permès reorganitzar la secció del carrer Pau Pujol i de la carretera de Sant Joan. Això ha suposat més prioritat pels vianants, ja que s'ha augmentat la vorera oest del carrer. Tot plegat ha suposat donar una dimensió més urbana a un carrer que actualment és d'accés rodat al municipi.
0: Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan 107.4 FM. So you gotta let me know. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan 107.4 FM. La Veu de Sant Joan 107.4 FM. La Veu de Sant Joan 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
6: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Els bombers de la Generalitat han rescatat un escalador a Saldes del Berguedà després de precipitar-se uns 20 metres al Pedraforca mentre feia la via Òmades. Els serveis d'emergència han rebut l'avís prop de les 10 i s'ha activat un helicòpter amb agents del grup d'actuacions especials i un metge del grup d'emergències mèdiques. Després d'una primera atenció sanitària al lloc dels fets, els professionals han immobilitzat i extret l'escalador. Posteriorment, el SEM l'ha traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. I ens anem a Veneçuela, on han arribat a l'expedició de 14 bombers de la Generalitat especialitzats en estructures col·lapsades aquesta matinada per col·laborar amb les tasques de rescat després dels terratrèmols d'aquest dimecres. També hi ha anat una tècnica de protecció civil que completa aquest equip que ha viatjat al llarg d'aquesta nit des de l'aeroport de Barajas. Precisament el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, el titular José Manuel Álvarez, ha elevat a 152 el nombre d'espanyols desapareguts pel doble terratrèmol que afecta Veneçuela, segons ha explicat en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya. Hi ha en trànsit complicacions a les carreteres catalanes ja a aquesta hora, sobretot a l'AP7. A Vilafranca del Penedès, en sentit nord, hi ha un carril tallat a causa d'un accident. I també a Montornès, entre Montornès del Vallès i Montmeló, també un carril tallat en direcció, en aquest cas, Girona. Aquestes són les incidències més destacades ara mateix a aquestes hores a les carreteres catalanes. I aquest dia d'avui és el dia també contra la LGTBI-fòbia. Les dades del 2025 tornen a encendre les alarmes. Les incidències no deixen de créixer i ja superen de nou les 300 en un sol any. Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. I parlem a que Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans esdeveniments del segle. D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial una setmana abans de l'arribada del Tour de França. I el portaveu dels Comuns i alcaldable de Barcelona, en Comú a Barcelona, Gerardo Pizzarello, ha reclamat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, menys retòrica i més acció, si vol salvar la legislatura. En paral·lel, també, el portaveu dels Comuns ha criticat la via Starmer, que proposa Junts per substituir a Pedro Sánchez. I en cultura, el concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Juvenil de Veneçuela a l'Auditori de Barcelona s'ha ajornat per culpa del devastador doble terratrèmol precisament en aquest país. El recital estava previst el proper dimarts 7 de juliol dins del cicle Barcelona Clàssics. Fins aquí les notícies en xarxa. Notícies.
0: www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
2: El pròxim 11 de juliol, la plaça Claver de Sant Joan de les Abadesses acollirà la primera edició de la Rural Fest. Es tracta d'una fira amb més de 25 parades que tindrà productes gastronòmics com embotits, mel o formatge, però també hi haurà productes artesans com cistells o joies. Per exemple, hi haurà tallers de minerals, pedres, espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de les Abadesses, mentre que a la tarda serà el torn dels castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar-hi. L'esdeveniment està impulsat per Sant Joan Comerç, l'Ajuntament i la Rural Food Truck, portada per la Blanca i en Jordi. Precisament, Jordi Buixaderes explica què significa portar una food truck i quan tenen més feina.
7: Les food trucks en general, depèn de la zona, però aquí sobretot, és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de sí. Food trucks en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, pots buscar la vida cap a estacions d'esquí o pots buscar la vida seríem events, en festivals, en fires, el gruix gros sempre sol ser ara. Però d'això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vulguis donar la rutina que teníem amb el bar. Pobre és una mica rutina, diguem, mateixos clients, mateixes moltes històries, hores. Molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la fotografia hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda d'events, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, no? Se't ha ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova, sempre.
2: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia. I a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Gàrcix.
0: Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @ La veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @ La veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @ La veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @ La veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
8: ¿Me dices tu nombre, por favor?
9: Mi nombre, Peyu.
8: De acuerdo, Peyu.
9: No, Peyu no, eh? Peyu, con i.
8: Bien,
9: Peyu, Peyu. Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
8: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
9: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
0: Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, també per internet. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu, música i informació. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La Veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.

0: 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
2: El projecte d'obra i d'adequació del tram urbà de la carretera i d'accés al nou aparcament i àrea d'acollida de visitants del Camp de la Vila de Camprodon ja és una realitat. L'obra s'emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès i ha tingut un cost de 290.000 euros amb l'IVA inclòs. El projecte, que ha transformat l'entrada de la vila, s'ha ubicat a prop de l'estació d'autobusos i també vol fomentar la intermodalitat per la proximitat de les rutes de cicloturisme de les Vies Verdes i el Pirinexus i de la ruta de l'Abat Oliva. L'espai té una capacitat de 28 places d'aparcament. S'han instal·lat dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics i un punt de recàrrega de bicicletes elèctriques. A banda, hi ha una plaça adaptada, un aparcament de bicis, un cartell d'informació turística d'interès i una zona de pícnic. Sentim a Joan Sàrria, el conseller de Dinamització Turística del Consell Comarcal.
3: En definitiva, és això el que es pretén, que hi hagi aquesta sostenibilitat, que es reformi acurant, en aquest cas, al màxim la sostenibilitat turística, però també per la gent d'aquí Camprodon, perquè recordem, és una zona molt utilitzada i més ara que s'està reformant tota la carretera Sant Joan, que es vol que quedi més que una carretera, un passeig, i per tant aquesta part jo crec que compleix tots aquests objectius.
2: En la mateixa línia s'expressava l'alcalde Xavier Guitart.
4: Tot això neix d'un projecte, no? Com el mateix títol diu, no? Park and Walk, no? Que és una mica això, no? D'intentar treure, no? El màxim de vehicles, el màxim de visitants de dins el nucli urbà, poder-los ubicar en una bona zona adequada i ja preparada pel futur, una mica el que tenim aquí, i una mica tot vinculat a això, no? A poder gaudir del nostre poble sense la necessitat d'haver d'entrar amb el vehicle fins a dintre, no? I poder estalviar tot. Això és un primer pas. Com bé sabeu, aquí és una zona molt gran d'aparcament en la qual la nostra idea és segona fase, tercera fase, adequar tot l'espai.
2: Aquest aparcament dissuasiu, que promou el recorregut a peu pel nucli turístic de Camprodon, ha permès reorganitzar la secció del carrer Pau Pujol i de la carretera de Sant Joan. Això ha suposat més prioritat pels vianants, ja que s'ha augmentat la vorera oest del carrer. Tot plegat ha suposat donar una dimensió més urbana a un carrer que actualment és d'accés rodat al municipi.
0: La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La, la, la. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan.
5: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. El portaveu dels comuns i alcaldable de Barcelona en Comú a Barcelona, Gerardo Pissarello, ha reclamat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, menys retòrica i més acció, si vol salvar la legislatura. L'escoltem.
6: I també que li exigim a Pedro Sánchez, sobretot, que no es limiti a resistir i a denunciar els cops judicials contra el govern, sinó que actuï de manera clara i amb sentit de la urgència, per afiançar la plurinacionalitat, per derogar la llei Mordassa de manera immediata i molt especialment per protegir el dret a l'habitatge.
5: En paral·lel, el portaveu dels comuns també ha criticat la via Starmer que proposa Junts per substituir a Pedro Sánchez. I per la seva banda, l'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix. Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials al programa Ciutadella. Aquestes investigacions que afecten el PSOE i en especial a l'expresident del govern espanyol. Aquest programa el podreu seguir íntegre aquesta mateixa nit a la xarxa de televisions locals i a la xarxa més a 9:45. I avui és el Dia Internacional de l'Orgull i les dades del 2025 encenen les alarmes. Les incidències per LGTBI i fòbia a Catalunya no deixen de créixer i ja superen de nou les 300 en un sol any. Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI i fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. Precisament durant aquests dies hi ha molts actes de reivindicació. Un d'ells al municipi de Rosselló, al Segrià, que acull avui l'espectacle de titella Superpower Woman de la companyia lletana La Pantomima. Un acte, aquest es tracta d'un acte marcat en el Dia de l'Orgull, que es commemora, com us diem, aquest mateix diumenge. Des de Ràdio Rosselló, Maria Gateu.
7: A través de la mina viatjarem pels canvis familiars i les emocions que generen posant el focus en valors tan importants com l'acceptació, el respecte i el benestar de la mare en una relació sana. Es tracta d'una activitat familiar emmarcada en la celebració del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, a Rosselló, tal com explica la regidora d'Igualtat, Paula Garrido.
8: És una obra molt visual que ens convida a reflexionar en família sobre el respecte, la igualtat i la importància de créixer en entorns sans i tolerants.
7: Un espectacle tendre i visual ideal per a petits i també per a grans, que tindrà lloc aquest diumenge a les 8 del vespre a les piscines municipals de Rosselló.
5: I en trànsit, ràpidament, repassem la situació actual, que sobretot problemes a l'AP7 en direcció Barcelona, entre Olèrdola i Santa Margarida i els Monjos, i també la C16 entre Cercs i Guardiola de Berguedà. On també podríem dir que a la C65 hi ha dificultats entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro en direcció Girona. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com, per internet, amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @ la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.
1: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
2: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Comte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Comte Arnau amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del SAT Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
3: Els desitjos del Comte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Comte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Comte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Comte Arnau, que és un tas que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
2: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Comte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Comte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadesses. Per participar és obligatori portar calçat adequat i un lot frontal. L'itinerari serà sorpresa.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadesses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Comte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Comte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosses amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Comte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix, amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies. I el cicle de concerts es tancarà amb Blau Mut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blau Mut amb Sant Joan.
3: A Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris. escenaris. Per tant, jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrere vegada les actuacions. A més, nosaltres amb el Blau Mut ens tenim un agraïment mutu. I aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Conte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació al Conte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Conte Arnau gràcies a ells. I ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
2: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Conte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones, excepte l'espectacle de Joan Grosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.
0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La Veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? Segueix-nos a Twitter, @ la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @ la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @ la veu de Sant Joan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu

107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant

0: Joan, serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
2: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans. Però sobretot, tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
1: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
3: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim un projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava un 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
1: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar el pròxim curs escolar.
4: La veu, música i informació. La veu de Sant Joan. 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. Should I stay or should I go? La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La Veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. So you gotta let me know. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, també per internet. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu, música i informació. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Participa a través del nostre Facebook. Busqueu La veu de Sant Joan i cliqueu M'agrada per estar al dia de la nostra programació i comunicar-nos en directe. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

canta a Barcelona quan el sol es pon. Estic gaudint molt de coses que segur que enyoren els que no hi són. Gaudint de nits com aquelles, he marxat qui sap on, he marxat qui sap on, però ara vull tornar.

Vaig a pit descobert que no sigui un atac. Em sento el pols molt accelerat. Digue'm, on t'has ficat? Per venir amb els Danis, el Xavi, l'Alfons, Marc, Jordi, Bernat, José, Daniel o Guillem, Violeta i cançons. Les farem retornar com si fossin canons. Sento els teus solos i em venen sanglots. Potser són d'angoix, alguns sonen com glots. Blanqueta, garnatxa, el meu got. Jo de Kibarna no em moc, però hauríem d'haver fet més discos, tocat en més sales, moltes més cançons en festivals, festes majors, costellades.

Avui dinem nois Gerardo i Maria, veure el sec al teu cos. Si em pregunten si ploro per tu, jo els diré que no. Que la història que vam viure junts ha canviat de color. Ha canviat de color. Ei, agafem el cotxe, anem.

0: hauríem d'haver fet més.
1: Amics, us estimo molt. De tot cor, moltes gràcies per haver vingut, de veritat. Per nosaltres és molt important que sigueu aquí. Cadascun de vosaltres significa molt per Mishima.
2: O sigui que vinga, fem la foto, va, veniu cap aquí.
1: Que hi sortim tots. Lluís, quasi tots hem tingut nens, alguna nena. Ja no es tracta de flipar-nos o muntar cap escena. Seguim per fer coses que valguin la pena. Ei, per riure i assajar, somiant-se a les plenes. Fixa't com canten, semblen sirenes.

0: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. Ara, durant la tarda, ha sigut la recepció oficial de l'Ajuntament de Barcelona, on ha parlat l'alcalde Jaume Collboni. L'escoltem.
1: L'arquitectura té una gran responsabilitat, perquè nosaltres aquí a Barcelona, des de fa generacions, concebem l'arquitectura com una política pública, com una autèntica política pública, com una eina per fer ciutat, per fer-la habitable. Perquè l'arquitectura no només transforma edificis, que us he de dir, sinó que transforma la vida de les persones.
0: D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial una setmana abans de l'arribada del Tour de França. I cap de setmana que, tot i tenir unes temperatures més baixes que el passat, segueixen sent temperatures fora de l'habitual. Per avui diumenge, això sí, s'esperen pluges al Pirineu. Ho repassem amb en Marc Jaureguizar. Molt bona tarda.
2: Hola, què tal? Aquest diumenge l'acabem sent una altra vegada una jornada molt càlida al conjunt del país, amb unes temperatures que s'han enfilat per sobre dels 38-39 graus a punts com Lleida, la mateixa ciutat, 39 graus i mig, o Albesa, la Noguera, 38.8. A la resta, la tarda ha estat molt tranquil·la, molt assolellada, tot i que a la zona del Pirineu més occidental han anat lliscant aquests ruixats que han afectat sobretot a la zona de l'Aran i de l'Alta Ribagorça. Demà dilluns al matí tornarà a ser molt tranquil, molt assolellat. Aquesta propera nit costarà una altra vegada de dormir, sobretot a la costa catalana. I a la tarda de demà dilluns els ruixats tornaran a aparèixer sobretot al Pirineu i Prepirineu, i compte, perquè puntualment inclús ho faran amb intensitat. Temperatures al migdia que es mantindran elevades. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu molt bona setmana.
0: I repassem el trànsit ara mateix. Les vies amb més complicació, la C-16 entre Cercs i Bagà en direcció precisament cap a Barcelona. També la C-35 entre Vidreres i Caldes de Malavella cap a l'enllaç de l'AP-7. A l'AP-7 ja entre Santa Margarida dels Monjos i Olèrdola en direcció Barcelona, 7 quilòmetres de retencions. També circulació intensa la C-65 entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro en direcció Maçanet-Girona, i també circulació amb congestió a la C-31 entre Santa Cristina d'Aro i Castell-Platja d'Aro amb 5 quilòmetres de congestió. Aquestes són les retencions més importants. Hi ha en cultura el concert de Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela a l'Auditori de Barcelona s'ha ajornat per culpa del devastador doble terratrèmol a Veneçuela. El recital està previst el pròxim dimarts 7 de juliol dins del cicle Barcelona Clàssics. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Comte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Comte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosses amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Comte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies. I el cicle de concerts es tancarà amb Blau Mut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blau Mut amb Sant Joan.
2: A Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris, per tant jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres amb el Blau Mut ens tenim un agraïment mutu, i aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Comte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació al Comte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Comte Arnau gràcies a ells, i ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
1: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Comte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones. Excepte l'espectacle de Joan Crosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.

0: Sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: El projecte d'obra i d'adequació del tram urbà de la carretera i d'accés al nou aparcament i àrea d'acollida de visitants del Camp de la Vila de Camprodon ja és una realitat. L'obra s'emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès i ha tingut un cost de 290.000 euros amb l'IVA inclòs. El projecte, que ha transformat l'entrada de la vila, s'ha ubicat a prop de l'estació d'autobusos i també vol fomentar la intermodalitat per la proximitat de les rutes de cicloturisme de les Vies Verdes i el Pirinexus i de la ruta de l'Abat Oliva. L'espai té una capacitat de 28 places d'aparcament. S'han instal·lat dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics i un punt de recàrrega de bicicletes elèctriques. A banda, hi ha una plaça adaptada, un aparcament de bicis, un cartell d'informació turística d'interès i una zona de pícnic. Sentim a Joan Sàrria, el conseller de Dinamització Turística del Consell Comarcal.
4: En definitiva, és això el que es pretén, que hi hagi aquesta sostenibilitat, que es reformi acurant, en aquest cas, al màxim la sostenibilitat turística, però també per la gent d'aquí Camprodon, perquè recordem, és una zona molt utilitzada i més ara que s'està reformant tota la carretera Sant Joan, que es vol que quedi més que una carretera, un passeig, i per tant aquesta part jo crec que compleix tots aquests objectius.
3: En la mateixa línia s'expressava l'alcalde Xavier Guitart.
5: Tot això neix d'un projecte, no? Com el mateix títol diu, no? Park and Walk, no? Que és una mica això, no? D'intentar treure, no? El màxim de vehicles, el màxim de visitants de dins el nucli urbà, poder-los ubicar en una bona zona adequada i ja preparada pel futur, una mica el que tenim aquí, i una mica tot vinculat a això, no? A poder gaudir del nostre poble sense la necessitat d'haver d'entrar amb el vehicle fins a dintre, no? I poder estalviar tot. Això és un primer pas. Com bé sabeu, aquí és una zona molt gran d'aparcament en la qual la nostra idea és segona fase, tercera fase, adequar tot l'espai.
3: Aquest aparcament dissuasiu, que promou el recorregut a peu pel nucli turístic de Camprodon, ha permès reorganitzar la secció del carrer Pau Pujol i de la carretera de Sant Joan. Això ha suposat més prioritat pels vianants, ja que s'ha augmentat la vorera oest del carrer. Tot plegat ha suposat donar una dimensió més urbana a un carrer que actualment és d'accés rodat al municipi.

0: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol a les 10 de la nit a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Comte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Comte Arnau amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del SAT Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
3: Els desitjos del Comte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Comte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Comte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Comte Arnau, que és un tast que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
2: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Comte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Comte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar-hi és obligatori portar calçat adequat i un loto frontal. L'itinerari serà sorpresa.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: El pròxim 11 de juliol, la plaça Clavé de Sant Joan de les Abadeses acollirà la primera edició de la Rural Fest. Es tracta d'una fira amb més de 25 parades que tindrà productes gastronòmics com embotits, mel o formatge, però també hi haurà productes artesans com cistells o joies. Per exemple, hi haurà tallers de minerals, pedres, espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de les Abadeses, mentre que a la tarda serà el torn dels castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar-hi. L'esdeveniment està impulsat per Sant Joan Comerç, l'Ajuntament i la Rural Food Truck, portada per la Blanca i en Jordi. Precisament, Jordi Buixaderes explica què significa portar una food truck i quan tenen més feina.
4: Els food trucks en general, depèn de la zona, però aquí sobretot, és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diguem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de food trucks aquí en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, pots buscar la vida cap a estacions d'esquí o pots buscar la vida, seríem events, en festivals, en fires, el gruix gros sempre sol ser ara. Però això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vulguis donar la rutina que teníem amb el bar. Pobre, és una mica rutina, diguem, mateixos clients, mateixes moltes històries, hores. Molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la fotografia hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda de vents, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, no? Ens hem ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova, sempre.
2: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia. I a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Gàrcics.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.

0: donava llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Quan el sol se'n va. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
2: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans. Però sobretot, tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
1: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i

0: És poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
1: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim projecte redactat, que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava més, pujava un 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
0: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar el pròxim curs escolar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Avui és el Dia Internacional de l'Orgull. Precisament les dades del 2025 tornen a encendre les alarmes respecte a les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya, que no deixen de créixer i ja superen de nou les 300 en un sol any. Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. Precisament per aquestes dates, molts municipis del país convoquen manifestacions per reivindicar les desigualtats encara presents. Un d'ells és Terrassa, on tenim en directe des de Ràdio Municipal de Terrassa el Martí Paola. Molt bona tarda, Martí.
2: Bona tarda, salutacions des de la plaça Vella, que és on es troba la manifestació de l'Orgull. Però permeteu-me que avui comenci aquesta connexió explicant-vos una història. És la història d'un noi de Terrassa que vaig conèixer fa un temps a Barcelona i un dia em va confessar una cosa que, la veritat, no he pogut oblidar mai. Em va dir que marxar a Barcelona no només li havia obert les portes per dedicar-se a les arts escèniques, sinó que també li havia permès viure la seva orientació sexual amb una sensació de llibertat que, segons ell, encara no havia acabat de trobar aquí. No perquè Terrassa fos una mala ciutat, sinó perquè, com passa a moltes persones, l'anonimat d'una gran ciutat li feia més fàcil ser ell mateix. I aquesta no és només la seva història, és també la història de moltes persones que al llarg dels anys han sentit la necessitat de marxar del lloc on havien crescut per poder viure amb més naturalitat qui són. Però això està canviant, i així ens ho explica la Iris Pascual del Comics Pride.
3: No, fa uns anys no era com molt viable, no? Es sortia aquí al carrer al mig i fa una mani, fa una festa amb tota la llibertat del món i gaudir dels amics, les amigues, els veïns i les veïnes. I nosaltres el que volem és que d'aquí uns anys les pròximes generacions ho tinguin encara molt més fàcil i molt més còmode, i ja que sigui algo supernormal.
2: Avui, precisament, aquesta és una de les idees que planegen sobre aquesta manifestació de l'orgull LGTBI de Terrassa. Que ningú hagi de marxar de lloc per sentir-se lliure. Que qualsevol persona pugui estimar normalitat allà on sigui.
1: Doncs moltes gràcies, Martí. Que així sigui.
2: A vosaltres.
1: Ja en trànsit, les carreteres catalanes acumulen retencions generalitzades coincidint amb l'operació tornada de Sant Joan, encara que hi ha un punt especialment sensible, l'AP7, sobretot entre Banyeres del Penedès i Castellet i la Gornal, i també a la confluència entre aquesta via i l'AP2, on s'acumulen retencions en els devenint de les dues branques. També la que té molts problemes és la C16 entre Cercs i Berga, on també hi ha moltes complicacions. I això en el que és en plana de trànsit, perquè en esport ràpidament Marcel Camprubí es fa amb el podi de ciclisme en ruta a Espanya. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: si tu...
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Conte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Conte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosses amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Conte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies. I el cicle de concerts es tancarà amb Blau Mut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blau Mut amb Sant Joan.
4: A Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris. Per tant, jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres, amb el Blau Mut, ens tenim un agraïment mutu. I aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Conte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Conte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Conte Arnau gràcies a ells. I ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
3: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Conte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones. Excepte l'espectacle de Joan Crosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: El projecte d'obra i d'adequació del tram urbà de la carretera i d'accés al nou aparcament i àrea d'acollida de visitants del camp de la vila de Camprodon ja és una realitat. L'obra s'emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès i ha tingut un cost de 290.000 euros amb l'IVA inclòs. El projecte, que ha transformat l'entrada de la vila, s'ha ubicat a prop de l'estació d'autobusos i també vol fomentar la intermodalitat per la proximitat de les rutes de cicloturisme de les Vies Verdes i el Pirinexus i de la ruta de l'Abat Oliva. L'espai té una capacitat de 28 places d'aparcament. S'han instal·lat dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics i un punt de recàrrega de bicicletes elèctriques. A banda, hi ha una plaça adaptada, un aparcament de bicis, un cartell d'informació turística d'interès i una zona de pícnic. Sentim a Joan Sàrria, el conseller de Dinamització Turística del Consell Comarcal.
5: En definitiva, és això el que es pretén, que hi hagi aquesta sostenibilitat, que es reformi acurant, en aquest cas, al màxim la sostenibilitat turística, però també per la gent d'aquí Camprodon, perquè recordem, és una zona molt utilitzada i més ara que s'està reformant tota la carretera Sant Joan, que es vol que quedi més que una carretera, un passeig, i per tant aquesta part jo crec que compleix tots aquests objectius.
3: En la mateixa línia s'expressava l'alcalde Xavier Guitart.
6: Tot això neix d'un projecte, no? Com el mateix títol diu, no? Park and Walk, no? Que és una mica això, no? D'intentar treure, no? El màxim de vehicles, el màxim de visitants de dins el nucli urbà, poder-los ubicar en una bona zona adequada i ja preparada pel futur, una mica el que tenim aquí, i una mica tot vinculat a això, no? A poder gaudir del nostre poble sense la necessitat d'haver d'entrar amb el vehicle fins a dintre, no? I poder estalviar tot. Això és un primer pas. Com bé sabeu, aquí és una zona molt gran d'aparcament en la qual la nostra idea és segona fase, tercera fase, i adequar tot l'espai.
3: Aquest aparcament dissuasiu, que promou el recorregut a peu pel nucli turístic de Camprodon, ha permès reorganitzar la secció del carrer Pau Pujol i de la carretera de Sant Joan. Això ha suposat més prioritat pels vianants, ja que s'ha augmentat la vorera oest del carrer. Tot plegat ha suposat donar una dimensió més urbana a un carrer que actualment és d'accés rodat al municipi.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu, Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: El pròxim 11 de juliol, la plaça Claver de Sant Joan de les Abadeses acollirà la primera edició de la Rural Fest. Es tracta d'una fira amb més de 25 parades que tindrà productes gastronòmics com embotits, mel o formatge, però també hi haurà productes artesans com cistells o

0: joies. Per exemple, hi haurà tallers de minerals, pedres, espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de les Abadeses, mentre que a la tarda serà el torn dels castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar-hi. L'esdeveniment està impulsat per Sant Joan Comerç, l'Ajuntament i la Rural Food Truck, portada per la Blanca i en Jordi. Precisament, Jordi Buixaderes explica què significa portar una food truck i quan tenen més feina.
1: Les food trucks en general, depèn de la zona, però aquí sobretot és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de food trucks en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, pots buscar-te la vida cap a estacions d'esquí o pots buscar-te la vida, seríem events, en festivals, en fires, el gruix gros sempre sol ser ara. Tot això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vulguis donar la rutina que teníem amb el bar. Pobre és una mica rutina, diguem, mateixos clients, mateixes moltes històries, hores. Molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la food truck hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda de béns, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, no? Ens hem ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova, sempre.
0: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia. I a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Garcix.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
0: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Comte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Comte Arnau, amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del SAT Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
3: Els desitjos del Comte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Comte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Comte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Comte Arnau, que és un tas que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
0: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Comte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Comte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar-hi és obligatori portar calçat adequat i un loto frontal. L'itinerari serà sorpresa.

aplausos. ¡Yeah!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Un pare i una mare han ingressat a la presó per la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell, segons ha avançat la periodista Anna Poncilla, ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies. La parella va alertar el 112 perquè la criatura no respirava. Els sanitaris del Servei d'Emergències Mèdiques van poder recuperar l'infant i traslladar-lo a l'Hospital Pare Taulí de Sabadell el 25 de juny, on va morir la matinada del 26. Els metges van avisar la policia que el nadó tenia símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament i els Mossos van detenir els pares. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya informa que la jutgessa de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància Plaça 3 de Sabadell ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als progenitors per maltractament habitual amb resulta de mort. I les carreteres catalanes han acumulat durant aquesta tarda retencions generalitzades, coincidint amb l'operació tornada de Sant Joan. Tot i que aquesta hora ja minven aquestes retencions, repassem l'estat amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona nit.
2: Bona tarda. De moment, aquesta hora, tot i que va estirant, millorant a poc a poc la circulació, encara hi ha força volum de retorn d'última hora de diumenge, de cap de setmana. Es nota, sobretot, encara a diferents trams de l'autopista AP7, sobretot en el tram sud, a la zona del Vendrell, també a Banyeres del Penedès o a Vilafranca, en sentit nord, i en el tram nord de l'autopista AP7, a la zona de Massanet, en sentit Barcelona. A la C16 encara molt volum de trànsit aquesta tarda, a la zona de Guardiola de Berguedà, fins pràcticament la 9 de Berguedà, i també més avall, a l'altura de Cercs, tot plegat també en sentit sud. Altres vies de la costa que encara presenten molt volum de trànsit són la C31, a Platja d'Aro, en sentit Llagostera, la C32, a la zona de Gavà, Viladecans, d'entrada de Barcelona, i també la C31, tant a les costes del Garraf, a les Sitges, com més endavant l'últim tram del Prat de Llobregat. A l'autopista Maresme també encara molt de trànsit, a diferents trams, de forma freqüentada, entre Arenys i Llavaneres, d'una banda, i també entre Cabrera i Premià, tot plegat en sentit Barcelona. És tot. Bona tarda.
1: I en plana internacional, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya ha elevat a 17 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Veneçuela. L'últim balanç era de 9 víctimes mortals. Segons els càlculs del Ministeri, hi ha uns 150 ciutadans espanyols desapareguts i se n'han localitzat 17 sota les runes. I avui és el Dia Internacional de l'Orgull. Unes 200 persones s'han manifestat avui precisament pels carrers de Girona. La mobilització convocada per l'espai LGTBI aplega diverses entitats del col·lectiu i han denunciat l'augment dels discursos d'odi promulguts per l'extrema dreta. Ja en esports, Marcel Camprubí es fa amb el podi del ciclisme en ruta d'Espanya. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc.

0: el seu descens ha aconseguit l'ascens superant el playoff davant del Manlleu. Ja havia guanyat per 2-3 a l'anada i en la tornada la poliesportiva s'ha imposat per 6-4. Una eliminatòria que estava aturada pel recurs que el Manlleu havia presentat al Tribunal Administratiu de l'Esport i que divendres es va resoldre.
1: Catalunya perd davant Gran Bretanya al Nou Congost.
0: La selecció catalana de bàsquet dirigida per Jaume Pons Arnau ha cedit per un ajustat 74-76. Catalunya ha estat dominant en tot moment, però en el darrer període un parcial de 18-26 ha capgirat l'electrònic. Gerard Fernández ha estat el més destacat dels catalans amb 10 punts i 4 assistències. Feia 3 anys que Catalunya no jugava.
1: Pau Moreno s'imposa a l'Sky Epic Trail.
0: L'any passat s'havia quedat a tocar del títol arribant en segona posició, però en aquesta edició el català ha estat el més ràpid. L'Sky Epic Trail són 24 quilòmetres amb un ascens positiu de 1.900 metres a la Vall de Boí. La madrilenya Dalia Alonso s'ha imposat en la categoria femenina.
1: I Marcel Camproví, campió d'Espanya en ruta.
0: El ciclista català s'ha imposat al campionat d'Espanya en ruta que s'ha disputat a Sabinyàn-Nigo aquests dies i on ahir Mireia Benito va proclamar-se campiona en aquesta mateixa prova. A banda de Marcel Camproví, un altre català, Joel Nicolau, també ha pujat al podi. En segona posició és el primer títol per Camproví.

0: Vinga, 9 i 5 de la nit, som els de l'Enjoc. Comencem a repassar l'últim programa de la temporada, d'aquesta 14a temporada, i parlem d'hoquei patins perquè avui ja tenim un nou equip català a hoquei lliga masculina.
1: Sí, ja teníem confirmat el Lloret després de la resolució del TAT, del Tribunal Administratiu de l'Esport, i avui doncs l'eliminatòria de play-off de descens s'ha acabat resolent a la poliesportiva de Vilafranca. El Vilafranca s'havia avançat en el partit de nedadors a 3 davant del Manlleu i avui ha tornat a guanyar el Vilafranca per 6-4, per tant, un global eliminatòria de 9-6 favorable al conjunt vilafranquí, que puja novament a l'hoquei lliga masculina després d'un any. L'any passat havia perdut la categoria.
0: Un partit que hem pogut seguir a les plataformes, a la xarxa Més i a les televisions locals. Després del partit escoltàvem el jugador del Vilafranca, Roger Martí, doncs ben content per aconseguir l'ascens, i Roger Codinach del Manlleu, crític amb tot com ha anat aquestes últimes setmanes.
2: Aquest any teníem un equip molt jove. Al principi ningú donava res per nosaltres. Crec que hem fet un pas endavant, hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat, hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició, i aquí està el resultat. Sí, ja se sabia el que ha fet el Manlleu, no, per mi no té cap sentit. Han demanat una cosa que per mi ja era òbvia. Si vols pujar directe has d'anar a l'últim partit guanyant i primer. Llavors, bueno, s'ha allargat un mes més, molta calor, molta espera, moltes conseqüències per culpa d'això, però bueno, crec que hem treballat moltíssim per aconseguir el nostre resultat.
3: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure, i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil. I estic molt content de l'equip perquè la veritat és que fa 3 setmanes que no entrenem. Per la situació mentalment havíem de parar. La gent, els advocats, ens van dir que això aniria per llarg. Els antecedents deien que el TAT tardaria més de 2 setmanes i sembla que hi ha hagut presses, que hi ha gent que ha ficat presses per jugar-ho.
0: Doncs la Vilafranca que puja a hoquei lliga masculina, felicitats al conjunt del Penedès, igual que el Lloret, que ja havia aconseguit aquest ascens. Veurem què passa amb la plaça de l'Igualada B. I a tot això, un parell de punts del mercat d'hoquei patins. El jugador de l'Igualada, Joel Roma, signa per 2 anys amb el Voltregà, i d'altra banda el Caldes, en aquest cas el femení, ha anunciat que Jasmin Schuller no continuarà a l'equip. I l'hoquei patins català doncs manté l'hegemonia. Les competicions domèstiques, temporada històrica per l'Igualada, que ha tornat a guanyar l'hoquei lliga masculina 29 anys després, i també per el Vilassana, que ha sumat la primera hoquei lliga femenina i ha revalidat el títol de Copa. El Lleida va guanyar la quarta Eurocup de la seva història en una temporada amb comiats de noms importants de l'hoquei català, com ara Berta Busquets, Anna Casaramona, Maria Porta, Eugep i Selva, entre d'altres. En resumeix la temporada de l'hoquei patins l'Anna Freixa.
1: No anys han hagut de passar per tornar a veure l'Igualada campió de l'hoquei lliga masculina. La gran temporada dels de Marc Muntaner finalitzava amb un play-off èpic, superant el Barça a semifinals i remuntant la final davant el Liceo després d'encaixar 2-8-2 a Riazor, que et desmunten anímicament, empatar la sèrie a les Comes i guanyar el 5è partit als penals a Riazor, i això els acabava donant el merescut títol. La rua pels carrers d'Igualada va fer reviure aquells anys històrics a la ciutat igualadina. És el president Manel Burón.
4: Això és una puta bogeria. Això és una puta bogeria! Des de fa 13 anys i vam creure que era base, i d'això tenim fruits. No només avui, que és l'hòstia, sinó també aquest any el segon equip ha guanyat la Copa de la Princesa i ha guanyat la Lliga Plata Sud.
1: Lleida ha acaparat la resta dels grans títols de l'hoquei patins català aquesta temporada amb el doblet del Vilassana i la World Skate Europe Cup del Lleida, la 8a seguida per un equip català i la 4a dels lleidatans. Mai abans cap equip havia aconseguit 4 títols en aquesta competició. I Jordi Badia, jugador lleidatà.
5: Jo n'havia viscut com a base, ho havia vist des de fora, sabia el que significa guanyar un títol europeu aquí a Lleida, i ara ho podré disfrutar jo perquè encara no en soc suficientment conscient.
1: El Vila-sana ha estat l'únic equip català amb doblet aquest curs, fent valer el seu paper de favorit en totes les competicions. A la revàlida de la Copa de la Reina s'hi ha afegit una Hockey Lliga Iberdrola que es converteix en la primera del conjunt lleidatà. Dos títols més que, sumats als tres de la temporada passada, amplia cinc copes aconseguides en la curta història del club. La Lliga va ser especial per les jugadores i perquè era la darrera que ha aixecat la seva capitana, Maria Porta. Amb ella i la seva germana va començar tot a Vila-sana.
6: Una il·lusió, no?, de dos nenes que un dia tenien una il·lusió, que van començar pues, amb aquest extraescolar del poble sense cap expectativa, sense saber el que passaria ni res de res, doncs al final crec que s'ha convertit en la il·lusió d'un poble, d'una comarca, de molts nens i nenes, que al final doncs, fa goig veure el pavelló de Vila-sana ple.
1: I no és l'única que retira. Ha estat una temporada en què hem gaudit els darrers minuts de grans jugadors a la pista. El d'un dels pilars del Palau, Berta Busquets, amb tres Champions o cinc Hockey Lligues, entre altres.
7: Que penso en el meu pas pel hockey i dic, ostres, és que t'has buidat, és que ho he donat tot. Però després també penso, és que ha sigut molt recíproc, perquè el hockey m'ho ha donat tot.
1: I el d'Anna Casaramona, una jugadora que ha marcat una generació passant per Manlleu, Voltregà, Gijón i Palau, amb 4 Champions i 7 Hockey Lligues al seu extens palmarès.
8: Tinc ganes de sentir-me tranquil·la, de sentir-me molt afortunada de tot el que hem viscut. Crec que no viuré mai res igual. Ha estat una experiència que s'ha fet tota una vida, que me l'enduc i ara hauré d'aprendre a viure d'una altra manera.
1: Les dues s'acomiadaven aixecant un darrer títol, la Lliga Catalana amb el Palau, tancant un cercle guanyador. També retira Japi Selva, però el seu Calafell acabaria caient a la final de la Copa del Rei davant el Liceo i a la final de la World Skate Europe Cup contra el Lleida i finalment sense títol, tot i tenir-ho a tocar. Vinyet Flix, Aleix Esteller, Eric Vargas o Pablo Álvarez també s'han acomiadat aquest curs. Amb Pablo Álvarez, el Barça tanca temporada amb un únic títol, la Supercopa, i havent quedat a tocar del gran objectiu del club en els darrers anys, la Champions, on va caure a la final contra el Porto. Les sensacions de Ricard Ares, tècnic blaugrana.
9: Molt content amb els jugadors, molt content amb l'equip i treballant com estem treballant, tornarem a estar aquí i l'aixecarem.
1: Sense cap descens català, l'Hockey Lliga Iberdrola i amb l'ascens del Mataró, l'any vinent la categoria comptarà amb un català més. Les mataronines, amb Albert Larrea al capdavant, tornaven a la màxima categoria un any després, en l'any del comiat de Larrea.
10: Una alegria immensa perquè a part d'aquestes jugadores estaven l'any passat amb mi a l'equip, perquè van creure, perquè van dir-me que em quedés, van dir-me que tornaríem i han treballat creient en el que estàvem fent.
1: I el Vilafranca, després d'un play-off d'ascens atropellat per aturades, per recursos, acaba aconseguint ser, juntament amb el Lloret, nou equip d'Hockey Lliga Masculina. Els vilafranquins tornen un any després.

0: 9 i 14 minuts, vinga, parlem també de bàsquet, i és que avui ha tornat a jugar la selecció del nostre país, la selecció de Catalunya.
1: Si feia 3 anys que no ho feia, ha acabat perdent Catalunya en aquest duel. El nou Congost de Manresa davant Gran Bretanya havia estat dominant durant bona part del partit, però en el darrer període doncs, les coses s'han canviat i ha estat Gran Bretanya qui ha pres l'avantatge al marcador per acabar guanyant de 2 punts de diferència, 74 a 76.
0: Ha estat el nou Congost, el nostre company de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: Més de 2.500 persones s'han acostat al nou Congost per animar la selecció catalana, un duel que els britànics han fet servir com a preparació pels enfrontaments de classificació del proper Mundial. El primer quart ha estat un intercanvi de cistelles que ha acabat amb un 22 a 20 al marcador. Jaume Lobo, jugador del Gestia Menorca, ha liderat l'equip en els primers minuts anotant 5 punts. Al segon quart s'ha mantingut la igualtat i l'efectivitat de Lobo. Des del triple i les penetracions de Pep Busquets han estat les principals armes ofensives del combinat català. A la mitja part, el resultat era de 39 a 32 favorable als quadribarrats. A la represa ha aparegut Gerard Fernández. El jove talent manresà s'ha enfilat fins als 10 punts per mantenir Catalunya per davant el marcador. Als minuts decisius, Gran Bretanya ha premut l'accelerador, liderats per les seves estrelles Cal Whittle i Miles Hayson, que han començat el darrer període capgirant el marcador amb un parcial d'11-0. Un triple de Pep Busquets ha trencat el mal moment català. El gironí, conjuntament amb Guillem Vives, han liderat la reacció catalana, que ha tornat a situar-se a només 2 punts quan quedava 1 minut de partit. El base badaloní esperava poder jugar més sovint amb la selecció catalana després del partit.
3: Sí, ja et dic, crec que el grup que estàvem aquí, tant els que hem jugat com els que no hem jugat, i inclús jugadors que no han pogut ser-hi, té ganes de competir junts perquè ens ho passem molt bé, perquè és un grup amb un segell únic i ens fa molta il·lusió jugar aquests partits. Llavors, ojalà se'n puguin fer més, ja l'he dit al pressi, i, com he dit, fer-ho una mica més atractiu i la gent s'enganxi perquè són partits.
2: Falta de 30 segons, l'exjugador manresà Luke Nelson ha pispat una pilota a camp propi per fer 2 punts claus que deixaven els britànics amb 4 punts d'avantatge. Vives ha tornat a aparèixer a prop per fer un triple en suspensió espectacular que deixava els catalans a un sol punt. Amb 25 segons restants ha aparegut, doncs, el nou Congost per convertir el pavelló en una olla a pressió, i els britànics han fallat des del tir lliure, però Lluís Costa ha fallat també l'última cistella i els britànics han guanyat 72 a 74. El seleccionador Jaume Ponsarnau posava en valor el treball dels seus jugadors.
4: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria doncs, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme per la federació, per la Generalitat, per TV3, per tothom que hi ha ficat la seva cullerada. Doncs és molt important, i els jugadors, no? que és difícil, és un moment difícil, alguns per compromisos no hi han pogut ser, altres per els compromisos de FIBA, altres per lesions, ha costat una miqueta fer el roster, però la gent que ha vingut amb moltes ganes, molta il·lusió, i el que han demostrat un compromís enorme.
2: Ara el repte de la Federació Catalana de Bàsquet és consolidar aquest partit de la selecció de manera més habitual, esperant que jugadors i afició no hagin de tornar a estar 3 anys sense poder gaudir-ne.
0: Més bàsquet, i és que ha estat una temporada agradolça per a l'esport de la cistella català. Els 5 equips de la CB mantenen categoria, però un any més el Barça s'ha quedat en blanc, tot i el retorn per uns mesos de Xavi Pascual. La penya de Ricky Rubio ha fet gaudir l'afició verd i negra i ha tornat a la Copa o als play-offs, però es va endur la decepció de no classificar-se per la final a 4 de la Champions que es feia a Badalona. Això i molt més, tot el que ha passat al bàsquet aquesta temporada, ens ho explica Jordi Cochran.
5: La temporada basquetbolística dels equips catalans a l'ACB i a la Lliga Femenina ha estat molt intensa. En categoria masculina, el Barça ha quedat subcampió de la Lliga després de perdre la final contra el València. Una fita que poc es podia imaginar a principi de temporada, però amb la destitució de Joan Peñarroya i l'arribada de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana el mes de novembre, l'equip va canviar la dinàmica.
6: Content d'estar aquí, content de tornar a la meva casa, i les primeres impressions són bones. Al final, el primer dia conduint cap al Palau era una sensació que ja havia viscut i que tornava a reviure, i una sensació molt maca. I a partir d'aquí ens hem posat a feina, no? Molta feina.
5: Tot i la millora en el rendiment, els blaugranes van arribar a la final de l'ACB amb la força mínima, mentre que el València va ser molt superior.
6: Hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap.
5: Un València que també va ser el botxí de la penya a la semifinal. En la temporada dels badalonins va tenir molta importància a la Champions, en què la ciutat de Badalona va ser la seu de la final a 4. Els verdinegres, però, es van quedar a les portes de jugar-la amb l'eliminació als quarts de final contra l'AEK d'Atenes. El conjunt dirigit per Dani Miret es va refer i, després de superar el Baskonia, va plantar cara contra el València.
7: Tant de bo que totes les derrotes siguin amb un equip així i amb un esforç així. Penso que això és el camí de guanyar, que és el que tots volem. Farem l'autocrítica necessària, però avui hem vist, penso, la imatge justa de l'equip, d'un equip que ho ha donat tot en tot moment i que hem fet un esforç que ha sobrepassat segurament part de les nostres capacitats. Hem fet un 100 i un 110%, tant física com mentalment, com a grup.
5: El Manresa, amb la permanència sota el braç amb força antelació, va començar a pensar en Europa de cara a la temporada vinent, tot i que el tècnic Diego Ocampo no volia distraccions.
8: Aquestes victòries i Europa, perquè tot això no sabem el que passarà en el futur. Qui sap quals són les posicions, o qui jugarà o no jugarà, o un vol apuntar-se o no. No, això és demasiada ansietat per nosaltres.
5: Els manresans disputaran l'Eurocup l'any vinent després d'obtenir la invitació per una temporada. Per tancar els equips catalans de l'ACB, Girona i Lleida van complir l'objectiu de la permanència. Sentim els tècnics dels gironins i lleidatans, Moncho Fernández i Gerard Encuentra.
9: Ha representat molt perquè hem pogut començar temporada des del principi amb uns jugadors que volien, amb un cos tècnic que volia, doncs arribar al final de la temporada fent doncs, el millor registre, la millor posició, és una satisfacció.
10: Vindre aquí amb els deures fets doncs ja és una victòria, no? Perquè vindré a Múrcia, segon classificat, tal com estan jugant, sense, bueno, per jugar-nos la permanència doncs ha sigut complicat. Llavors, jo crec que li hem de donar valor al fet d'haver-nos salvat a dues jornades del final.
5: Qui recordarà per sempre aquesta temporada és l'Uni Girona. Per primera vegada en la seva història es va classificar per a la final a 6 de l'Eurolliga, en què fins i tot van disputar la semifinal. Així en va parlar el tècnic Roberto Íñiguez.
11: Creo que va a ser un día histórico, ¿no? Porque estamos en el top 4 de Euroliga, entre los 4 mejores de Euroliga, ¿no? Y llegar hasta aquí es muy difícil. A veces da la sensación que lo han hecho fácil, pero es muy complicado.
5: El somni europeu va acabar amb la derrota contra el Fenerbahçe, l'equip al qual seria el campió. Una derrota, però amb l'orgull intacte, per competir de tu a tu per a la jugadora gironina Ainhoa López.
12: Hem intentat donar la cara, ho hem somiat durant els primers minuts, no, que estàvem allà sòlides, el pla de partit l'hem seguit i estava sortint bé, i poder després ens han passat, faltat una miqueta de forces per seguir així, i al final és un bon equip, et penalitzen, estàvem molt acertades en el tir exterior i davant un equip així pocs fent.
5: A la Lliga Femenina, l'Uni Girona va caure eliminat a les semifinals contra el València per tan sols un punt de diferència en eliminatòria disputada a partit d'anada i tornada. Per altra banda, el Cadí-la-Seu va certificar la permanència a la Lliga Femenina, no exempt de nervis fins al final. Va haver-hi canvi a la banqueta amb la destitució d'Isaac Fernández i l'arribada de Pepe Vázquez el mes de març. Una substitució que va tenir l'efecte desitjat amb la salvació aconseguida la penúltima jornada. Vázquez continuarà com a tècnic del Cadí-la-Seu la temporada vinent.
13: Pues en este mes y medio largo que he estado aquí, la verdad que he encajado muy bien, como ya he dicho, he encajado muy bien en la ciudad, he encajado muy bien con el cuerpo técnico, he encajado muy bien con el grupo de jugadoras, he encajado muy bien con la afición.
5: A la Lliga Femenina Challenge, el Lima Horta va disputar el play-off d'ascens a la màxima categoria, però va perdre els quarts contra Unicaja Mijas. En canvi, el Sant Feliuenc va quedar cuer i va perdre la categoria. Una plaça que va intentar aconseguir el GEC en el play-off d'ascens, procedent de la Lliga Femenina 2. Però les gironines van perdre la semifinal contra el Lleó. Viladecans i Almeda es mantenen a la categoria. Pel que fa a la segona FEP, el Sol gironès Bisbal Bàsquet va aconseguir la permanència, mentre que l'OMS Mataró i Salou van descendir. El Prat és el representant català que va aconseguir l'ascens procedent de la tercera FEP.
0: 9 i 24 minuts i una altra notícia destacada en aquest diumenge. Ahir us explicàvem que Mireia Benito havia guanyat el campionat d'Espanya de ciclisme en ruta. De fet, també havia guanyat prèviament contra el rellotge. Havia aconseguit el bicampionat en aquests campionats que s'estan fent a Sabiñánigo. Doncs avui ha estat el torn d'un altre català, Marcel Camproví.
1: Sí, el barceloní ha aconseguit la primera victòria de la seva carrera a Sabiñánigo i s'ha proclamat campió estatal en ruta contra tot pronòstic. Just darrere de Camproví ha entrat un altre català, el ciclista de Llofriu, Joel Nicolau.
0: Déu-n'hi-do, l'estat de forma dels ciclistes catalans, tant masculins com femenins, amb Mireia Benito, amb Paula Blasi, i en aquest cas amb aquest doblet, Marcel Camproví primer i Joel Nicolau segon en aquesta prova en ruta dels campionats d'Espanya de ciclisme que s'estan fent a Sabiñánigo. Marcel Camproví, en arribar, deia això.
14: No lo termino de asimilar ahora mismo, pero yo creo que en el paso de los días lo voy a ir asimilando. La verdad que ha sido increíble, venía con confianza de Suiza, sabía que la forma estaba bien. Al final es una carrera muy abierta, muchos equipos y siempre hay dudas, ¿no? Pero he confiado y me la podía llevar a casa.
0: Una Marcel Camproví que explicava també quina ha estat una mica l'estratègia al tram final de la cursa per aconseguir aquesta important victòria.
14: Al final era un sprint largo, si cuentas ya el primer repecho, duro, y quizá no soy el más rápido en 5 o 10 segundos, pero sabía que al ser larga y la carrera muy dura y con el calor, se adapta muy bien a mí este sprint. Y creo que he tenido la paciencia de esperar, y cuando a Joel le han faltado un poco de fuerzas he podido pasarlo.
0: I altres notícies destacades d'avui. Laura Heredia ha repetit medalla de bronze a les finals de la Copa del Món del Pentatló que s'han fet a Budapest. Ara fa 15 dies, recordem, també a la capital hongaresa, Heredia s'havia convertit en la primera atleta estatal en guanyar una medalla en aquesta modalitat. Doncs avui ha repetit. I un altre nom propi del diumenge, un dia després de batre el rècord estatal dels 54 metres braça, el nedador barceloní del Club Natació Sant Andreu, Nil Pla de Vall, ha superat la plusmarca dels 100 metres per només una centèsima, la deixada en un minut i 30 centèsimes. Un altre rècord, els 200 metres lliures, ha estat el del nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hoek, que ha deixat la nova plusmarca en un minut 47 segons i 10 centèsimes. Un Hoek que ja havia batut aquests dies el rècord també dels 100 metres. Vinga, ens aturem en 3 minutets i continuem repassant el que ha estat la temporada i també l'actualitat del dia aquí a l'Enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
4: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
5: Orgull de L, orgull de G.
6: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
7: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
8: Sabies que...
9: Les libèl·lules es troben entre els més antics insectes dels que es té coneixement i s'estima que han estat volant des de fa més de 300 milions d'anys. Solen viure prop de l'aigua, ja que les seves cries són aquàtiques i necessiten de l'aigua per completar el seu primer cicle de vida, d'aproximadament 2 anys. Si bé la libèl·lula té 6 potes, no són els millors insectes per caminar. En canvi, a l'hora de volar solen ser excel·lents. Poden volar a grans velocitats i fins i tot atrapar les seves preses en l'aire. En general, solen alimentar-se d'altres insectes com les mosques o els mosquits, encara que de vegades mengen altres més grans com les papallones i, fins i tot, libèl·lules més petites.
0: La xarxa de comunicació local.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a la teva ràdio local. En joc, amb Ignasi Trapet.
1: Temporada històrica del Barça d'handbol, que ho ha guanyat absolutament tot. Lliga, Copa del Rei, Copa d'Espanya, Mundial de Clubs, Supercopa Ibèrica, Supercopa Catalana i la joia de la corona, la 13a Champions de la història de la secció i la número 50 de la història del club. El retorn a Europa del Granollers i els ascensos d'equips com Sant Cugat, Mataró, Sant Martí Adrianenc o Garbí Palafrugell són altres fites destacades de l'handbol de casa nostra aquesta temporada. Ens en dona més detalls Jordi Cervantes.
2: L'handbol queda marcat per la temporada per emmarcar del Barça. La 2014-2015 ja ho va aconseguir, alçant els 7 títols en joc: Champions, Mundial de Clubs, Lliga, Copa del Rei, Copa d'Espanya, Supercopa i Supercopa Ibèrica. La combinació entre joves talents i la saviesa dels més veterans ha provocat una tempesta perfecta sota la direcció de l'entrenador Carlos Ortega. Dani Fernández, format a la base del Barça per més tard marxar a Alemanya, tornava al Palau per fer realitat el seu somni.
3: Amb això he penjat el coll i he dit que sí, ha valgut la pena. Al final, tornar aquí, a casa meva, era per lluitar pels títols, volia la Champions, i ara la tinc, una temporada històrica. Crec que una mica el meu exemple pot servir a la gent jove per perdre una mica la por de sortir de casa a buscar nous reptes. Lògicament jo també he tingut sort, he marxat a dos llocs que m'han acollit superbé, he estat com a casa, tant a Cangas, sobretot a Cangas, i també aquí a Alemanya quan vaig ser-hi. Crec que ara sóc un jugador que pot jugar aquí al Barça. Això em reconforta, sento orgull per mi mateix, per tota la meva família que avui està aquí recolzant-me, també els meus avis que segurament m'estaran veient des de casa, i res, avui me'n recordo de tots ells i això també és molta part seva.
2: El Fraikin Balomano Granollers tornava a fer un curs excel·lent, acabant tercer a la Lliga Sobal. Malgrat que el freca-freca amb el Ciudad de Logroño va sortir creu, els vallesans es classificaven per enèsima vegada per disputar competició europea la temporada que ve. Per cert, una Lliga Europea enguany on els d'Antonio Rama es quedaven a les portes de disputar les eliminatòries pel títol.
4: Jo penso que ha sigut un partit que ens ha costat al principi entrar, però se'ns ha vist seriosos i molt ficats des del principi, i potser ha acabat doncs com pocs partits han acabat aquí, no? Amb tanta diferència i amb tanta solvència. Penso que hem sigut molt seriosos, molt disciplinats. Ha sigut un partit que ja ens calia, ha sigut l'últim, val la pena, i orgullós perquè sigui l'últim partit i amb l'objectiu complet.
2: Per la seva banda, el CAC 7 Balomano Granollers va completar una temporada més que acceptable, assolint la permanència a la màxima categoria estatal i disputant la final a 8 de la Copa de la Reina, tot i caure en els quarts de final de la competició. En categories inferiors, les alegries arribaven en format d'ascens per a 4 equips. Sant Cugat i Mataró pujaven a Divisió d'Honor Plata Femenina. Les santcugatenques completaven una fase d'ascens impecable i aconseguien un ascens històric. Les mataronines retornaven un any després de perdre la categoria, després d'un final d'infart en el partit decisiu que les enfrontava a l'Alcúdia. David Verdugo és el tècnic del Mataró.
5: Bueno, pues colofón a una extraordinaria temporada. La final ha sido un resumen un poco de nuestra temporada, un poquito con altibajos y demás, pero cuando hemos confiado en nuestra defensa y en todo lo que trabajamos, al final hemos sido superiores, creo, a los rivales. Y muy orgullosos, la verdad, muy orgullosos del trabajo diario. El resultado al final ha sido hiperpositivo, pero el orgullo que sentimos de trabajar cada día, de cómo han evolucionado todas las jugadoras, la verdad que no tiene por qué ir paralelo al resultado, aunque me quito el sombrero ante el esfuerzo que han hecho. El partido también es un resumen, porque hemos empezado muy mal, muy fuera de sitio, luego hemos ido remontando, confiando en la defensa, cada medida que confiábamos, hemos cogido un poco de ventaja y la segunda parte se ha pasado bien. Dudas, y al final confianza, correr, y al final ganar. Así que increíblemente satisfechos, y enhorabuena a las chicas y a la afición que nos ha venido a ayudar. Y nada, som i Mataró.
2: Paral·lelament, Sant Martí Adrianenc i Garbí Palafrugell assolien l'ascens a primera estatal masculina. Els del Baix Empordà aconseguien un ascens històric en una fase on només van necessitar els dos primers partits per resoldre el bitllet a la categoria de bronze de l'handbol estatal. Amb 23 gols en tota la fase, el jugador del Palafrugell, Jan Casellas, parlava d'ascens merescut.
6: Sí, ha sigut una temporada dura, dura, però ja tenim la recompensa aquí. Hi han hagut alts i baixos, com sempre, però la veritat és que super, super bé. Molt contents. És la millor temporada que hem fet en tota la història. Hi ha gent jove, gent que portem molts anys i algo així és increïble. Molt i molt contents.
7: Sí, la veritat és que és una cosa que no ens esperàvem perquè molta gent d'aquí és molt jove, no tenen tant de rodatge i menys en unes fases d'ascens com aquestes i el nivell que hi ha. Però, bueno, no sé, sense comentaris, encara ho hem d'acabar d'assimilar i molt, molt contents, la veritat.
2: I el Sant Martí Adrianenc, igual que el Mataró, recuperava la categoria perduda ara fa un any. I ho feia per la porta gran, ple de victòries en la fase d'ascens.

0: Vinga, i parlem de waterpolo, temporada de somni per l'Atlètic Barceloneta, que s'ha proclamat campió d'Europa 12 anys després i ho ha tornat a guanyar tot a les competicions domèstiques. El Mataró va guanyar la Lliga de Divisió d'Honor Femenina per tercera vegada i el Sant Andreu va aconseguir el tricampionat de Copa en una temporada de canvi de cicle per a les andreuenques. El primer títol europeu del Catalunya Femení és una altra de les fites del waterpolo de casa nostra en la temporada que acaba i que ens explica en més detall Albert García.
1: L'Atlètic Barceloneta torna a regnar Europa. 12 anys després, els

0: entrenador, l'altre no pot voler. Ja la disfruté en su dia, estic molt feliç.
1: La temporada del Barceloneta no s'explica només amb la Champions, i és que els mariners han mantingut l'hegemonia absoluta a les competicions domèstiques, guanyant també Lliga, Copa i Supercopa davant un Sabadell que ha plantat cara. Bernat Sanahuja, jugador del Barceloneta.
2: Sí, sabíem que el Sabadell no ens ho ficaria gens fàcil, està en un moment molt bo. Crec que nosaltres havíem de plantejar el partit així, encaixar els mínims gols possibles, i bueno, crec que ho hem fet bastant bé, que molt contents. Sí, molt, molt especial, la veritat. Molta gent que conec, que he crescut amb ells, i molt content de poder guanyar un títol aquí.
1: Després de 3 anys seguits amb campiones catalanes, enguany la Champions femenina s'ha resistit. Ni Sant Andreu, ni Mataró, ni Sabadell van poder aixecar el títol. Malgrat tot, el waterpolo català continua al màxim nivell de les competicions continentals, com van demostrar Catalunya i Barceloneta a la final de l'Eurocup, a la primera participació de tots dos equips en aquesta competició. Finalment, el títol va ser per a les gracienques, que entrena Javi Belmonte.
3: La temporada per nosaltres és gairebé de 10. No pot posar mai un 10 perquè sempre hi ha alguna cosa a millorar segur, però l'objectiu principal era la classificació per Eurocup. La vam aconseguir dissabte passat i avui pues hem aconseguit un títol europeu, que és algo molt, molt important pel club. Totes les persones del club estan implicades amb nosaltres, tant les jugadores com l'estaf, com els de manteniment. Sento que el club és com una família que ens recolza sempre per qualsevol cosa, que hi ha molt, molt bon ambient, i això és vital perquè al final també un grup pugui créixer i pugui triomfar.
1: Una altra fita europea per al waterpolo català va ser el subcampionat del Sant Feliuenc a la Conference Cup, un gran paper que destacaven jugadores com Judit Panicello o Olga Descalzi.
4: Avui teníem la sensació de que podíem, però crec que al final elles han estat superiors, sobretot a la primera i segona part. Després hem anat una mica a remolc d'elles i, bueno, al final contentes de ser segones i a seguir fent història amb el club.
5: Jo penso que hem demostrat un nivell molt alt. Hem competit molt bé contra els equips italians, les gregues, les croates, i hem estat a un nivell europeu que, com a club, doncs estem totes molt orgulloses d'haver estat a aquest nivell.
1: Pel que fa a les competicions domèstiques, el Mataró va guanyar la Lliga en una final apassionant contra el Sant Andreu, amb victòria final de les de Dani Ballart a la piscina Pere Serrat. Clara Cambrai es convertia en la jugadora del Mataró amb més títols de la història, i Mariona Terré va ser escollida millor jugadora de la final amb una aturada clau a l'última jugada per evitar la pròrroga.
6: Ens sentíem com si fóssim a casa. Quan vam sortir a la presentació, la veritat és que totes estàvem molt posades, i en sentir l'afició com va bramar des del principi ens va fer sentir com a casa, la veritat. Dissabte el partit d'aquí va ser un partidàs també que ens va permetre somiar, i crec que va ser perfecte poder-ho combinar a la seva piscina, però sobretot amb tota la gent que ens va acompanyar. No paràvem de dir-ho, vull dir, veiem la mateixa gent que havia estat dissabte a Mataró, per tant ens sentíem com si juguéssim a casa.
7: Jo m'esperava un 7-6 molt mogut i molt diferent, i em vaig trobo un 7-6 molt estàtic, i no m'esperava que una persona a 3 es quedés totalment sola. Però la veritat que em vaig sentir com molt segura amb tot el que tenia al costat. Jo tenia a dos braços a l'esquerra, tenia al costat de la Jogel, ficant-me braç, i com que el hueco que hi havia era aquell només, i és el que vaig anar a parar.
1: Tot i les decepcions a la Champions i a la Lliga, el Sant Andreu va poder celebrar el tricampionat de Copa en una final a Can Llong davant el Sabadell, coincidint amb el 8 de març.
8: És un títol del treball ben fet, treballem molt bé, estem dia a dia pencant. Per moments com aquest crec que estem totes molt bé físicament. Hem tingut alguna baixa aquestes últimes setmanes que ens feia una mica de por, no?, el saber si estàvem o no estàvem totes. Crec que tothom ha ficat molt de la seva part, que totes hem estat lluitant cada dia.
1: Gran satisfacció de Martina Terré, i és que el Sant Andreu tanca un cicle. La reestructuració esportiva i econòmica al club ha provocat la marxa del tècnic Javi Aznar després de 12 temporades, i també del gruix de jugadores que han aconseguit els majors èxits del club andreuenc.
9: S'ha marcat una nova estructura, no?, i passava simplement a ser l'entrenador i a responsabilitzar-me de l'equip femení i poc més, no? I han vingut després el tema de que les jugadores comencessin una mica a no confiar en aquesta nova estructura, en aquests nous objectius de la secció i del club. L'escenari final és un escenari complicat, després de 12 anys de treball, veure que, bueno, aquesta situació canvia radicalment i que tu no et sents recolzat. El millor és buscar un acord i que aquest cicle de 12 anys, no, pues, s'acabi aquí.
1: El fins ara segon entrenador i ex del Mediterrani, Marc Coma, serà el nou entrenador del Club Natació Sant Andreu en aquesta nova etapa.

0: joc amb Ignasi Trapero.
1: En futbol sala, el Barça ha acabat amb la sequera de títols amb la primera lliga de l'era Javi Rodríguez, en un any de molts adeus a l'indústria Santa Coloma. Mala temporada, en canvi, per al futbol sala femení estatal, en aquest cas català, amb una permanència de Mamut Les Corts més oferta del que s'esperava, el descens del Penyes Plugues i els ascensos frustrats de Rubí o Linyola. El resum de la temporada de futbol sala ens l'explica Toni Castro.
2: Tres temporades després, el Barça ha tornat a guanyar la Lliga de Futbol Sala en la temporada del debut de Javi Rodríguez a la banqueta blaugrana.
3: Contento, feliz y nada, ahora a celebrarlo por todo lo alto porque llevamos desde el 4 de agosto muchos meses de muchísimo trabajo, de muchísima presión. Al final, la presión se la tiene que poner uno mismo porque con estos jugadores es muy difícil tener presión, sabes que siempre te van a responder. Pero el que es muy culé, como yo, sufre mucho. Y ahora necesito descansar, desconectar, porque la temporada que viene quiero que sea mejor, quiero... Hay Copa de Europa, hay Supercopa, que este año no la hemos celebrado, y bueno, es momento de reflexionar un poquito, de que pasen unos días y luego pensar en qué más podemos hacer para mejorar.
2: A més del títol de Lliga, el Barça obté el premi de tornar a la Champions després de 2 anys d'absència. Un doble premi per al capità Dídac Plana.
4: Molt especial, perquè al final, com et dic, portàvem 2 anys en blanc, amb la frustració que això et genera, no? A nivell personal, també, doncs, poder aixecar la primera Lliga com a capità, un somni... I la veritat és que molt feliç, em sento molt realitzat i molt orgullós.

0: De la seva banda, Indústria Santa Coloma clou un cicle en una temporada amb molts adeus, començant pel president Vicenç García, que posa punt i final a 51 anys al capdavant del club colomenc. Molts jugadors tampoc continuen, com ara Bernat Pubill, Pucci, Leandrinho, Coró o Frezzato. I malgrat que el play-off se li va escapar amb un polèmic doble penal contra el Jaén en l'últim instant, l'Indústries no renova el tècnic Xavi Closas després de 4 anys a la banqueta de l'equip de Santa Coloma de Gramenet.
1: Jo els vaig trucar perquè em diguessin si comptaven o no amb mi. Ells em van dir que no comptaven amb mi i ja està, hi haurà un altre entrenador i ja està. No, és una decisió del club. Això ho hauràs de preguntar al director esportiu o al nou president quins són els motius.
0: Closa serà substituït per Jorge Vargas, exentrenador del Martorell o de les seleccions inferiors catalanes. No ha estat una bona temporada per als equips catalans de la primera femenina. Tot i un bon inici, Mamut Les Corts ha fet una campanya molt irregular i va haver d'esperar fins al final per assegurar una permanència que deixa les barcelonines com l'únic equip de casa nostra a la màxima categoria femenina estatal de futbol sala. Nil Marco és l'entrenador de l'equip.
2: Molt contentes. Al final, evidentment, aconseguir la permanència doncs és una alegria molt gran, un objectiu pel que estàvem lluitant les darreres setmanes. Ha estat una temporada llarga, exigent, hem tingut algunes lesions, el nivell dels equips és alt i la permanència estava molt cara a nivell de punts.
0: La mala notícia va ser el descens del Penyes-Plugues, en el que ha estat la temporada de comiat de la capitana Pilar Ribés.
3: Bueno, jo crec que quan era petita no m'hagués imaginat mai arribar aquí. Al final jo vaig començar a jugar perquè m'agradava l'esport, ho feia per il·lusió, i al final quan veus que, doncs, bueno, que et donen aquesta oportunitat de poder jugar amb les millors, doncs vaig decidir aprofitar-la, vaig haver de treballar molt i al final jugar és el que més feliç em fa. Òbviament deixar-ho és complicat, però a vegades has de saber quan fa un pas al costat. La meva idea és continuar. Jo, molts dels nens que he pogut veure avui per les grades són nens que porto jo i m'agradaria molt seguir formant aquests joves que pugen des de ben petit jugant. O sigui que sí, la meva idea és continuar i poder ajudar tot el que pugui al club.
0: Dos equips catalans van lluitar per pujar primera, però van caure al play-off. D'una banda, el Rubí, que va caure a les semifinals, i de l'altra, el Linyola, que va arribar a la final i va fer somiar tot un poble entregat a l'equip. La capitana és la linyolenca Montse Carles.
4: És a dir, el futbol sala Linyola és el primer equip de les Terres de Lleida que fa un play-off a primera divisió, però ja no només és a Lleida. És a dir, ens posem al capdavant, som un dels millors equips de Catalunya. Ara mateix podríem dir que per davant tenim les Corts i posem el nom a tot Espanya. I qui diu Espanya? Internacional, perquè quan jugues contra aquestes jugadores de tots els països portes el nom molt més enllà d'Espanya.
5: I la temporada de l'esport català no es pot explicar sense parlar també d'altres grans èxits. Oriol Cardona, Marc Márquez, Paula Blasi, el Puigcerdà femení, el CP Olot o l'artístic Skating Cunit són alguns dels noms que han contribuït una temporada més a fer més gran encara l'esport de casa nostra. Pep Carbonell.
6: Un dels noms en majúscules de la temporada de l'esport català ha estat el d'Oriol Cardona. El banyolí va fer història als Jocs Olímpics d'hivern de Milà Cortina, quan va guanyar el primer or olímpic de la història de l'esport català a la prova sprint d'esquí de muntanya. A més, va arrodonir-ho amb el bronze en relleus mixtos, al costat de la granadina Anna Alonso.
7: Moltes emocions, moltes emocions. Ha sigut increïble tenir-vos a tots vosaltres, tota la família, amics aquí, animant. Ha sigut increïble.
6: El motor ha tornat a donar campions del món catalans com Toni Bou, que ja suma 39 títols mundials de trial, o Marc Márquez, que va guanyar el seu 7è mundial de MotoGP.
8: Aportar el nostre granet d'arena a la història de Cervera no és pressió perquè no estem obligats a. Simplement estem orgullosos de que això pugui passar. Nosaltres aquest el celebrarem com l'últim. Després veurem si l'any que ve, perquè no es pot planificar això, veurem si tant de bon podem celebrar algun altre.
6: Temporada històrica també per a l'equip femení del Puigcerdà, que va guanyar el seu primer títol de Lliga i ho va arrodonir fent el doblet amb la Copa. Paula Jiménez, jugadora ceretana.
9: Encara no ens ho creiem, estem supercontentes, molt orgulloses del partit que hem jugat i com l'hem afrontat. Sempre que hem tingut l'oportunitat de tindre el públic i el suport de la gent del poble, ho hem aprofitat del màxim i avui, doncs, el mateix, hem aprofitat al màxim aquesta animació i ens han ajudat moltíssim per poder tindre aquest resultat tan decisiu.
6: En hoquei herba, el títol de Copa del Polo va ser la fita més destacada dels equips de casa nostra. Guille Fortuño, jugador del Polo.
10: Diria que és la quarta Copa en els últims 8 o 9 anys, així que bueno, és una competició que se'ns dona bé, que sempre li donem el valor que té, i també per això doncs sempre estem allà competint, a dalt, jugant les finals, i bueno, com no podia ser d'una altra manera, avui contra l'Atlètic anava a ser una final molt competida, i per sort i per encert de la nostra estratègia de penalti, doncs ha caigut de la nostra banda.
6: I el patinatge continua sent territori català. L'Olot ho ha guanyat tota aquesta temporada en shows grans, Mundial, Europeu i Campionats de Catalunya i d'Espanya. I el Cunit ha regnat també en quartets sènior, júnior i shows petits. El rugbi ens deixa aquesta temporada el retorn del Barça a Lliga Iberdrola o la salvació in extremis de la Santboiana, que va evitar el primer descens de la seva història. Aurora Bravo, presidenta del conjunt de Sant Boi de Llobregat.
11: Vam jugar contra el Sevilla, vam tirar endavant, vam obrir la porta del passadís i avui hem lluitat al passadís i per fi hem guanyat. Per mi és molt important, donat que seria la primera vegada que el club baixaria, cosa que no volia perquè el meu projecte està en que posessin les noies i que els nois es mantinguessin a la divisió d'honor, i la veritat que estic molt contenta del resultat d'avui.
6: També ens ha donat alegries el tenis taula amb la històrica final de la Trophy Cup de l'Olot, que a més va guanyar la seva primera copa. I mala temporada per als equips catalans de voleibol, amb el descens del Sant Pere i Sant Pau i la renúncia a Superliga del Club Voleibol Sant Cugat per falta de recursos. Salva Vendrell, president.
12: Arriba el moment en què aquest suport econòmic no és suficient i la resta d'equips i la resta de clubs doncs fan, creuen més recursos, ja sigui privats o de les administracions, amb cada cop també més jugadores estrangeres i, per tant, el nostre fort, que és la base, no dona per més.
6: El ciclisme català també ens està donant moltes alegries. Aquesta mateixa setmana, la ciclista de Llorenç del Penedès, Mireia Benito, ha aconseguit el doble títol de campiona estatal en ruta i contrarrellotge. I el barceloní Marcel Camproví, el campió en ruta. I aquesta temporada estem gaudint també amb la progressió meteòrica de la corredora d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi. Ja ha guanyat curses com la Vuelta a Espanya, l'Amstel Golden Race, el Tour dels Pirineus o la Volta a Catalunya. I s'ha fet un lloc entre les favorites per competir al Tour de França a partir de l'1 d'agost.
13: No, en les carreres normalment em costa pensar que sóc de les favorites, no? Jo, més que res, no m'agrada pensar en si vas a guanyar o no, simplement jo penso en vull anar amb la millor forma possible, vull estar allà per si he d'ajudar l'equip, poder ajudar l'equip, si puc anar a disputar alguna cosa, disputar-ho, però això, sobretot, simplement pensar en l'estat de forma en el que vull arribar i a partir d'allà, si puc tornar al meu 100%, per mi ja serà repte complit.
6: Catalunya, per cert, comptarà amb les tres primeres etapes del Tour masculí, el dissabte 4 de juliol contra rellotge pels carrers de Barcelona, diumenge 5, etapa entre Tarragona i Barcelona, i dilluns 6, etapa entre Granollers i Els Angles.
5: Tram final del programa i de la temporada. I volem parlar també de l'Epic Trail. Pau Moreno i Dani Alonso han estat els guanyadors en aquesta cursa que s'ha disputat aquest matí a la Vall d'Avui.
14: El corredor de Calldetenes ha millorat la segona plaça aconseguida l'any passat i ha establert un nou rècord de la prova amb un temps de 2 hores, 43 minuts i 50 centèsimes. Això deien arribant. Declaracions Esport 3.
15: Venia amb la idea de pujar amb els primers i a la cresta apretar, perquè sabia que les baixades és el que se'm dona millor, però m'he trobat que la primera pujada seguia el ritme i han anat caient el mateix ritme que han posat ells mateixos. I m'he mantingut el ritme i després a la cresta ja, fins i tot a les baixades, no he apretat al fondo i he arribat sencer. On he patit més amb diferències i les pulsacions se m'han disparat és aquest tros final, baixada, anava amb molta calor. O sigui, tenia aigua de sobres, però és que encara que tiressis aigua, aquí baix és un forn, arribaran tots trinxats com jo l'any passat. Sí, a dalt no he notat res, de fet portava dos bidons i no me n'he pres cap. Me'ls he pres ara baixant. I com que és baixada, vigilava de no prendre gaire aigua pel flato i he arribat bé, anava conservant. No volia que em fes l'any passat. L'objectiu principal és anar als Mundials d'Ultra de la Gomera i bueno, ara serà com una construcció fins a arribar bé a setembre. Ara faré com una mica peron, estabilitzar i construir fins allà.
14: La madrilenya Dalia Alonso ha repetit victòria per davant de Núria Tarragó.
5: Doncs a tot això també us direm abans d'acabar que el Sabadell ha anunciat dues marxes més. L'extrem Manu Moreno acaba sessió i torna al Valladolid i el migcampista Jordi Ortega tampoc continuarà vestint l'arlequinada. I per últim, de la seva banda, la EM anuncia el fitxatge de la portera del filial del Madrid Club de Futbol, Noelia Rivarola. Ha estat tot per avui i per la temporada. Acabem avui la temporada. Anna Freixa, gràcies, bona nit i que vagin bé les vacances.
14: Bona nit, Ignasi, un plaer i bones vacances.
5: Doncs fins aquí l'Enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de la ràdio és de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Marc al control de so i els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. Recordeu que podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge, que tingueu un bon estiu. Tornem al setembre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.

Quan el 1782 es van fundar els Estats Units, un dels problemes amb què es van enfrontar va ser l'absència d'una moneda única. Els nord-americans utilitzaven els doblons i el ral de vuit espanyols, les lliures i penics britànics, els francs francesos i altres com els ducats i les corones, cadascuna en diferents valors en cada estat de la Unió. L'home que va posar ordre en aquell remenat de monedes va ser un aristòcrata d'una sola cama, ambaixador del seu país durant el regnat de terror a França, membre del Congrés Continental, ajudant del ministre d'Hisenda i autor del preàmbul de la Constitució nord-americana que comença amb les tres famoses paraules We the People. Al 1782, el Congrés li va demanar que fes un informe sobre la situació de les monedes que circulaven pels diferents estats. Al final de l'escrit, suggeria un pla de decimalització per a un futur sistema monetari americà. Era una idea nova, ja que els països europeus no seguien un sistema de fraccionament decimal tan utilitzat avui en dia. L'idea va interessar a Thomas Jefferson i va decidir que la moneda oficial seria el ral de vuit, establert pels reis catòlics, coneguda al món anglosaxó com a dòlar espanyol, dividit en 10 centaus. Seria representat per un símbol barreja de les lletres P i S de la paraula espanyola pesos. Així va néixer el famós símbol que el representa. Però i el nom de dòlar d'on va sortir? De la moneda de plata austríaca Thaler. Encara famosa a Europa, no tenia la difusió del ral de vuit. Això sí, el nom de la moneda austríaca en anglès, Thaler, va servir perquè als Estats Units es bategés el ral com a Spanish Dollar, que va derivar en Spanish Dollar. La xarxa de...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Jurado. Un pare i una mare han ingressat a la presó per la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La parella va alertar al 112 perquè la criatura no respirava. Els sanitaris del Servei d'Emergències Mèdiques van poder recuperar l'infant i traslladar-lo a l'Hospital per Taulí de Sabadell el 25 de juny, on va morir la matinada del 26. Els metges van avisar la policia que el nadó tenia símptomes compatibles amb haver estat sacsejat bruscament i els Mossos van detenir els pares. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya informa que la jutgessa de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància plaça 3 de Sabadell ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als progenitors per maltractament habitual amb resultat de mort. I repassem les carreteres catalanes que durant tot el dia d'avui han acumulat retencions generalitzades coincidint amb l'operació tornada de Sant Joan. Aquesta hora ja han minvat en general, però sobretot la P7 és la que segueix tenint bastantes afectacions. Sobretot en el tram de Vallgorguina-Sant Celoni en direcció Tarragona, on té 6 quilòmetres de circulació intensa. Seguim amb un altre tram a la Roca del Vallès, on hi ha 5 quilòmetres de retencions, i un altre tram, en aquest cas en direcció cap a Barcelona, des de Olèrdola, amb 5 quilòmetres de retencions. També hi ha afectades la C32 en direcció Barcelona, entre Tallà i Vilassar de Dalt, i la C31, en aquest cas en sentit Giro, des de Santa Cristina d'Aro i Castellplatja d'Aro. Aquestes són les vies més afectades ara mateix a les vies catalanes. En plana internacional, el Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya ha elevat a 17 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Veneçuela. L'últim balanç era de 9 víctimes mortals, segons els càlculs del Ministeri. Hi ha uns 150 ciutadans espanyols desapareguts i se n'han localitzat 17 més sota les runes. I avui ha sigut el Dia Internacional de l'Orgull. Precisament unes 200 persones s'han manifestat avui pels carrers de Girona. La mobilització convocada per l'espai LGBTI, que aplega diverses entitats del col·lectiu, ha denunciat l'augment dels discursos d'odi promulguts per l'extrema dreta. I seguim, recuperem plana de successos i parlem de que dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona, provocat per un conductor temerari que fugia de la policia, segons han informat fons als Mossos d'Esquadra. El vehicle escàpol ha fugit en direcció contrària pel carrer Pallars, fins que han vestit lateralment l'altre vehicle a la confluència amb el carrer Fluvià. Ja en Cultura, Barcelona dona aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Per si hi havia algun... No només... Ni els videojocs és el de menys, eh?
3: Sí, ja.
2: Està tocant la dolenta,
3: sí,
2: fortament.
3: Sí, sí, eh?
2: Però sí, sí, cada cop puja més. Espera't. La meva teoria, perquè jo sóc una persona molt, molt trista, i la meva teoria és que abans del novembre Play torna a pujar...
3: Per sí,
2: Sí, home, l'Xbox ja és la segona o tercera vegada que puja el preu. O sigui... I ara tocarà l'altra, i després l'altra, i és que és el que hi ha.
3: Sí.
2: Estava dient Valve que no... Hi havia una teoria de que el preu seria molt alt, perquè Valve no és una companyia de hardware,
3: uh-huh.
2: el qual els tractes que pot tenir amb els fabricants
3: és pitjor,
2: són molt pitjors que els de la consola.
3: Uh-huh.
2: I per el que ha dit Valve, no poden arribar a cap tracte, uh-huh. perquè els preus canvien diàriament i et diuen, això és el que hi ha, ho compres o no? I a més, han fet un comentari que m'ha fet gràcia, que és que si dius que no, no tornen a trucar.
3: Directament.
2: Dius, bueno.
3: Perquè ja deuen tenir altres clients, que no tenen problema.
2: Així està.
3: Sí, sí, és molt curiós, aneu a la pop i com la gent s'ha enganxat a tot, no? I ven memòries antiquíssimes d'ordinadors antics i com que ara està car, doncs pugen el preu.
2: Està clar, i ja està. Jo un xaval que coneixia jo, que va trobar un Final Fantasy VII a casa i el va posar, no sé si a 800 euros o 1.000 euros a la pop, i dius, però si és espanyol, ja està obert. Què esperes? No, això és car, això els vendrà, bona sort.
3: Per cert, Star, l'altre dia que parlaves del fantàstic mòbil Commodore, vaig llegir l'altre dia, em sembla que és a Xataka, que abans que surti ja han baixat el preu. Mira.
4: Ostres, aquesta no serà... Sí, clar, però ja el baixaven 100 euros, ho vaig comentar. Sí,
3: sí, però em sembla que era una mica més, eh? Sí, no sé, potser no és acumulatiu, i és el que vas dir tu. Bé, igualment em va sorprendre, que dius, mira...
4: Clar, perquè estava a 300, no?
3: Sí, 150, sí, sí.
4: Menys el 100, 250.
3: Val, sí, pot ser que fos bé. Això. Molt bé, i em va encantar, perquè el vaig mirar bé quan tu vas parlar-ne, vaig entrar, vaig veure el LED, no sé, l'efecte LED que té, sí, sí. Molt, molt bonic, molt bonic.
4: Sí, sí. Sí, sí. Quants n'has demanat, ja?
3: No he demanat encara cap.
4: Jo, home, jo només te recordo que som 7 o 8 aquí al
3: Gerard. Ja, val, d'acord. Sí, sí. No, no,
4: però... com a data, eh? Com a data casual.
5: 25 aniversari, la temporada.
3: Ah, exacte, clar, clar. Exacte, sí, sí. No, també vaig llegir l'altre dia que hi ha hagut, doncs, una espècie d'enginyer que ha agafat aquell mític telèfon Nokia. Saps aquell que era el...
2: el 3310.
3: Sí, 3310, sí, no? Exacte. I que el que han fet és canviar l'electrònica de dins sense perdre cap tipus de funcionalitat, però que l'han fet com molt més barat i amb la idea també, doncs, de treure'l, no? Una mica el que abans parlàvem amb el nostre tècnic, amb el Dani, de que molta gent... Tot està pujant, tot està anant com molt de bojos, però que hi ha una certa... no sé, certes persones que el que volen és anar una mica enrere i no
2: cada,
3: més
2: cada cop més, eh? Jo crec que cada sí. cop més estem tornant més a l'analògic,
3: sí.
2: Mira, parlant de videojocs ara m'ha fet gràcia perquè dius la temporada que ve serà molt retro,
3: sí.
2: És el que està jugant la gent,
3: sí,
2: perquè
3: vostè.
2: La gent ja no es compra jocs nous, ja no s'espera,
3: sí, sí, sí.
2: rebaixes o tira't un catàleg immens, es tira cap enrere, i jo crec que cada cop veurem més aquesta recuperació de l'analògic i no haver d'aprendre de serveis de núvols, de històries, perquè al final
3: En aquest programa que farem la setmana vinent, que per cert, de tots els que esteu aquí no hi haurà ningú, eh? Américo, Pazos, Star, sí, i tampoc el Dani.
2: Ens hem enfadat?
3: Sí, sí, exacte.
4: No, però esperit, estarem en esperit.
3: En esperit, absolutament. De fet, sí. M'agradaria, sisplau, Américo i Pazos, que definiu, sense dir el que és, el que s'emportaran cadascun dels nostres oients que vinguin. És a dir, sense dir el que és...
4: Mm-hmm. Una butlleta. O sigui, sí. Fas una miqueta d'introducció, sisplau.
3: Bé, sí.
4: Cada vegada fem una butlleta especial.
3: Sí, és...
4: Ara m'ho bon numeret, sí. Llavors doncs jo, com que sóc un avorrit de la vida, tinc que fer coses, doncs fem una butlleta especial que és una cosa.
3: Una cosa pràctica.
4: Pràctica, o ja, no.
3: O no, en aquest sentit.
4: Depèn
3: és...
4: de l'any, depèn de l'any.
3: Aquesta cosa pràctica, efectivament, hi ha lligat el número que traurem per a cadascun dels regals que regalarem. I bé, no ho sé, tu, Pazos, també Amèrica, us en portareu? Com definiríeu?
2: En una paraula.
3: Sí.
2: Útil.
3: Útil, molt bé.
5: Jo diria un sintagma, diré.
2: Ostres!
5: Color de la taula. No, vull dir, és
3: el
5: color de la taula.
3: Sí,
5: sí, la pista amb menys pista del món.
2: Té color de taula.
3: Sí, sí, sí.
2: Això a la ràdio funciona molt bé.
4: No la veuràs, de camuflatge, no la veuràs.
3: No, i a més es nota que l'Américo és el darrer que ha deixat doncs, la universitat i l'escola,
2: Sí,
3: perquè
2: sí,
3: el sintagma ha hagut de...
2: Jo no he sentit la paraula sintagma en ma vida.
4: Jo pensava que deia
2: un joc. Això de primera promoció.
4: És un videojoc, no?, que ha sortit ara, no?
2: Exacte.
3: És un gran nom, efectivament, és un gran nom. Molt bé, doncs, oients que teniu la sort, ja no ens escriviu més perquè ja tenim totes les cadires doncs, omplertes, us emportareu una cosa pràctica i del color de la taula.
4: I un regalet.
3: I un regalet, evidentment, sí, sí, això sempre.
6: Has descarregat Generació Digital.
3: Doncs mira, avui, Américo, et toca a tu obrir el nostre cofre, el cofre fantàstic, on sempre apareix doncs, un joc físic, normalment retro, fixa't. I avui ets tu el que prem el botó i obre i
5: doncs, vinga, va, i doncs obrim.
3: A veure.
5: Com fèiem això? Ahí està.
3: Oh, ja està bé. Quina llum, eh? És que sempre,
5: bueno, com enlluerna.
3: Enlluerna,
5: però preciosa.
3: Home, sí, sí. És un joc de la PlayStation 2.
5: Doncs sí, mira, el que tenim aquí sembla ser és el Rev.
3: El Rev.
5: És un joc, exemple, de PlayStation 2 que va sortir al Japó al novembre de 2021, fixa't. I a Europa al febrer del 22.
3: Molt bé.
5: És un joc de Sega desenvolupat per United Game Artists,
3: sí.
5: Amb Jun Kobayashi a la direcció.
3: Molt bé.
5: Encara avui se'l recorda sobretot per la visió de Tetsuya Mizuguchi, un videojoc musical abstracte i hipnòtic.
3: Oh, i tant.
5: Segurament el Mizuguchi aquest us soni perquè també és el que va fer el Tetris Effect.
3: Sí,
5: és
3: tant.
5: Reconegut com el millor videojoc de la història.
3: Ah, sí?
5: Per mi mateix, sí, sí.
3: Ah, va.
2: I qui està parlant?
5: Clar.
2: Totalment correcte.
3: Saps que aquest joc, el Tetris Effect, hi ha un moment tan divertit que és quan està al revés i que tu t'has de posar al revés a la pantalla.
5: Ah, bueno, sí, és increïble. Clar,
3: és que... aquest detall, és que em va semblar tan fantàstic, saps? Perquè penso, hi ha algun videojoc que estiguis obligat a mirar la pantalla al revés?
2: Ostres, tu fas unes preguntes a divendres, tio. Ara mateix... No ho sé, potser algun minijoc...
3: Era retòric, ara, però...
7: Algun puzzle de la DS sí que havies com de tancar una mica i amb el reflex de la pantalla.
2: Algun joc del WarioWare de la DS, que havies de jugar.
3: Un minijuego d'aquests.
2: Un minijoc perdut.
4: Jo m'aniria a l'època de l'Amiga de Atari ST, però no voldria xafar-vos la guitarra.
3: Ah, no? Sí, sí, escolta, ho podries dir, tranquil·lament.
4: Sí, n'hi havia un, no veus com es deia, un d'uns cocodrils petitets.
3: Sí.
4: Que és aquest típic que vas seguint el perímetre de la pantalla, per entendre'ns.
3: Ah,
4: i saltes cap al mig, que hi ha com unes columnes, sí. Llavors el comandament s'inverteix, diguéssim.
3: Val, molt bé.
4: Saps? Molt bé. O sigui, una cosa, sí, potser sí, no és el mateix, però sí que feia una cosa, te tornava una miqueta boig, també.
2: Kojima, no et vas inventar res?
4: No, res.
3: Jo, ara que has dit el nom Américo del Tetsuya Mizuguchi, va haver-hi una època que flipava amb aquest home, amb tots els productes que feia. Tenia una empresa que es deia Q Entertainment, em fa l'efecte, i va treure un parell o tres de jocs per la DS que a mi m'al·lucinaven, absolutament. I recordo que va venir a Barcelona una vegada a fer una conferència. I és un home que, bé, ha tingut sempre idees curioses a nivell musical. També el Lumines, em sembla que havia fet.
2: Sí, jo no només... És això, és una persona que és supercreativa i que fa uns jocs que no pot fer ningú més, sinó que a més la màgia és que aconsegueix que algú se'ls pagui, és a dir, que algú li doni calés per fer-los.
3: Exacte.
2: Que això és molt complicat.
3: Sí, perquè és molt conceptual.
2: Clar.
3: Recordo un joc que es deia Meteos. El Meteos.
2: Sí.
3: Aquest joc, i vaig jugar tant. O sigui, va tornar boig aquest joc. Encara el tinc i de tant en tant el poso. I ara estem veient a la pantalla gegant una miqueta el rotllo Matrix, Tron... Que té aquest ref que efectivament ha estat molt bé i que ha estat la versió de PlayStation 2, que és la consola doncs, predilecta de l'Américo, no? Això és correcte, no?
7: Sí, exacte, que en algun context jo m'he definit com feligres de PlayStation 2.
2: Feligres, ostres tu.
3: M'encanta.
6: Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Doncs sí, benvinguts al Generació Digital. Aquesta és l'edició número 1146 i volem parlar dels videojocs que podrem jugar en aquest temps que venen de vacances, si és que en teniu. Si tenim temps, farem un comentari sobre el Sonar Més D de fa 15 dies a Barcelona i les darreres novetats de l'univers dels videojocs. A banda de Valve, també passen coses, per exemple, a Rockstar.
8: Una mirada diferent als videojocs.
9: Per aprendre, pensar i somiar.
10: Here's to many more exciting adventures.
11: Em dic Salvatore Marini.
12: You and me are the best.
13: Mono m'encanta, Antonia.
14: Passió pels videojocs.
8: Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
8: iCat.
3: Molt bé, Star, has jugat, has llegit, has fet alguna cosa aquesta setmana que vulguis comentar als nostres oients?
4: Doncs, bueno, home, algo personal, però no sé si els interessarà, que home. És preparar coses de jocs de Spectrum.
3: Oh, això m'encanta. I com està el moment aquest? Vull dir, estàs fent moltes cintes o no?
4: Està calentet. Perquè la gent de Microhobby s'ha doncs, anunciat també que traurà una línia de jocs físics en caset. I bé, es veu que han fet comparacions odioses i la cosa doncs, està aquesta calentona. Que per mi que diguin el que vulguin, eh? O sigui, a mi tu vens i em demanes que publiqui el teu joc i jo t'ho publico, sí,
3: molt
4: cap bé. Problema. Sí, soc aliè amb aquestes coses, però sí que la cosa en general està aquesta calentona, sí.
3: Això vol dir que tu estàs fent una mica el disseny de les portades i el merchandatge...
4: Sí, és gent que diu, mira, he fet un joc, del que sigui, en aquest cas d'Spectrum, llavors me l'envien, diu, mira, jo voldria tindre'l en físic, voldria tindre'l en cinta de casa, llavors jo els preparo la portada, el cartronet, la cinta, les etiquetes, el disseny de tot plegat, i llavors el que els dono en mà és senzillament doncs, una cinta de caset tal qual com estaria, diguéssim, als plastatges de qualsevol basar de l'època.
3: És fantàstic.
4: Sí.
3: Per cert, diré alguns dels regals que tindrem la setmana vinent. Un regal important és una mini arcade de Pac-Man, bestial, que sortirà ara, de veritat, val molt la pena, però entre els regals també hi haurà una capsa de 10 cintes Sony sense obrir dels anys 80, posició normal, For Music and Voice, perquè posava això. I regalarem, o sigui, Star, que sàpigues que regalarem doncs, les cintes, diguéssim, per gravar música, que ara s'estan posant també de moda.
4: I no hi ha ninguna cadira lliure, no?
3: Per tu sempre, ja ho saps, eh?
4: Ara no sé què fer. Ara seria una miqueta de... Ai.
3: De 60 minuts, a més, eh? És molt curiós perquè...
4: 30 i 30.
3: Sí, sí, és molt curiós perquè la història d'aquesta capsa, que és més d'una, vull dir que igual algun altre doncs, programa també ho farem, estava a Catalunya Ràdio en un edifici annex on guardaven moltes coses.
4: Anava a dir, darrere d'una paret falsa, no?
3: Gairebé. I hi havia, doncs, això, els cassets que comprava Catalunya Ràdio per registrar, doncs, programes, o jo què sé, no sé. I mira, em van dir, ho vols? Perquè, una cosa, a mi em ve la gent amb coses estranyes que troben per la ràdio, ja sigui minidisc, cassets, coses antigues, em venen i m'ho donen, saps? Com saben perfectament que m'agrada.
4: O sigui, si van per Catalunya Ràdio i troben una cartera a terra, te la porten.
3: Ah, exacte. Si hi ha bitllets del Franco, potser sí, eh?
4: Sí, potser.
3: Si no, eh? No sé, Pazos, hi ha alguna coseta que hagis jugat que vulguis comentar?
2: He estat jugant, he provat diverses coses, però poqueta estona he pogut jugar un parell d'hores al Mina.
3: Ah, no
2: Mina de Hollower. Ja et dic, un parell d'hores em sembla que és goti. No, o sigui, no caldria jugar-lo més.
3: No.
2: És un espectacle.
3: Sí?
2: Ara és difícil, eh? Ui! Sí,
3: hosti,
2: ui! Sí, no té pietat, eh? Ja. Però és dels creadors del Shovel Knight. I es veu com un joc de la NES. Que a mi aquestes coses m'agraden molt. Quan fan un... No perquè sigui de la NES i tal, sinó perquè fan un joc d'aspecte molt retro, però a nivell mecànic i de progressió és molt actual.
3: Molt
2: i és una passada. Això sí, res de diagonals, eh? És isomètric i no pots fer res diagonal. No, a lo gordo, a lo problemàtic. I està molt guai perquè és com un... És com una mena de metroidvania molt gran. I, bueno, portes una ratonileta i vas allà pues, matant bitxos i fent puzzles.
3: Molt
2: i
3: bé.
2: Està molt, molt, molt bé.
3: Molt bé. I Américo?
7: Doncs mira, jo he estat jugant al Metal Gear Solid 1. El que és el primer cop que el jugava, no l'havia jugat mai, i m'ha semblat una experiència ultrasensorial, vaja, al·lucinant. Sí.
3: Aquest és el joc que va sortir per MSX a l'inici, el Metal Gear Solid? No, perdó.
2: Bueno, aquest... sí.
3: Sí, no?
7: Bueno,
3: sí.
7: El Metal Gear.
3: Ah, va,
7: és el de... El Solid és el de Play 1, el de l'Snake.
3: Va, és veritat, perdó.
7: Però què coño, saps quan ve això?
2: Sí. Clar, jo, en aquella època jo que tenia, que tindria 14 anys o 15 anys, escoltar un però que coño
3: en
2: un joc era literalment un però que coño.
3: Aquest és el joc que moltes vegades ha comentat l'Albert García i que ahir defensava una mica la cinemàtica, perquè hi ha molta cinemàtica,
7: sí,
3: oi?
7: Sí, té com una...
3: Que ell defensava molt i que hi havia molta gent al programa, no recordo qui, que li deia, però això no és jugar, això és mirar, saps? I ell defensava aquesta manera de jugar, no?
7: Sí, ho puc entendre, jo... M'he tornat kojimista, ara, sí, perquè efectivament té un sentit de la cinematogràfica molt, molt treballat, molt, com hi ha una sensibilitat aquí al·lucinant, sí.
3: Molt bé. Estar en alguns d'aquests jocs que estàs fent, hi ha un semblant al Metal Gear o no? O tots són així...
2: No, plataformeros?
3: Són plataformeros?
4: Sí, plataformeros i matamarcianos.
3: Ah,
4: sí.
3: Molt bé. Bueno.
4: Sí, això està molt bé, això, sí.
3: Bé, no
4: hi ha gaire varietat. Però bé, sí, està bé.
3: Molt bé. Perquè algun dia n'hi haurien de parlar i haurien de parlar si realment ha sortit un joc conceptual per aquestes plataformes. És a dir, trencador.
4: Sí. Hi ha un autor, Miguetello, que aquest, tot el que fa, és un bruixot.
3: Val.
4: És una varita màgica i tot el que fa és... És màgic.
3: Molt bé, molt bé. Doncs escolta'm, avui, Pazos, Américo, faràs una altra cosa, però en aquest darrer programa vostre ens agradaria que parléssiu de videojocs per donar idees, Pazos, Américo, a la gent que pugui tenir una mica més de temps aquests dies, per, precisament com aquest joc que ens has dit ara del Solid, no? Que puguin recuperar i que puguin jugar. Però ens ho explicàvem una mica de, no? Si us sembla, jo, una mica d'empaque.
4: Manual.
2: Sí, tant. Si us veiem,
3: no? No, no cal.
4: Sí.
3: Home, ho podríem fer si escoltéssim aquesta música d'hora. Home, agafadets podríem fer-ho, eh?
7: És música de ballar,
3: sí,
7: exacte.
3: Sí.
2: Quin és aquest?
3: Quin és aquest?
7: Doncs mira, aquest és el Kingdom Hearts 2.
3: Ah, molt bé.
7: Sí, efectivament. Per mi l'estiu és sinònim de JRPG.
3: Perdona? Ah, sí? Per què?
7: Sí, doncs mira, perquè bueno, jo tinc com aquest record de quan era més jove, que era en plan, quan estava a la universitat o fins i tot abans a l'institut, 3 mesos d'estiu per davant, agafar un JRPG i fundir-lo. I jugar, doncs, moltes hores i tal, i matar bitxitos tot el dia, no sé què, tal i qual, sentar-te davant del ventilador, al final, i estar-te allà davant de la tele fent missions secundàries i de tot.
3: Recordo, no m'estic adonant que amb aquesta música queda molt bé tot el que diguis.
7: És clar, exacte, sí, exacte.
2: S'ho ha pensat, s'ho ha pensat.
7: Em queden per comprar galetes i oli d'oliva, clar, pots dir el que vulguis. Doncs recordo haver fet un estiu quan, precisament quan estava a la universitat, que em vaig comprar en una botiga de videojocs de segona mà, que no direm el nom perquè no ens donen diners, però em vaig comprar el Dragon Quest 8. I vaig estar-me això, tot l'estiu, jugant al Dragon Quest, i va ser una experiència meravellosa.
3: Això vol dir que és un joc llarg i que li pots dedicar moltes hores, eh?
7: Exacte, sí. Llavors, bueno, aquest queda com una recomanació penjant de la principal, però això, que el que jo sento que té com, d'alguna manera, una entitat perfecta per jugar a l'estiu és el Kingdom Hearts 2. En part, per això que estàvem dient que és un joc molt llarg i molt gran i molt nutrit de contingut, que pots estar jugant, jo què sé, 100 hores, potser, i no te l'acabes, però també perquè té moltes ambientacions com això, no? Estiuenques, de platja, els mons que visites de Disney, doncs molts són que si la Sirenita, que si no sé què, que si tal, que doncs tenen un rotllo així fresquito. I per últim, a nivell temàtic, el videojoc parla molt també de l'estiu. El pròleg es centra en un personatge secundari que es diu Roxas i que d'alguna manera tracta de com aquest noi processa el fet de despedir-se de l'estiu. Llavors, el pròleg del joc, que dura un parell d'horetes, jo sempre el jugo tots els setembres.
3: Que
7: és
3: bo.
7: Una cosa que m'agrada molt fer. Llavors, doncs això, primera recomanació, especialment ara també, i com posava aquí en el guió, recomanat, ara que hem vist el tràiler nou del Kingdom Hearts 4, que el vam veure en el Nintendo Direct de fa unes setmanes, i que potser per anar obrint una mica de boca també, doncs està guai rejugar alguns jocs de la saga.
3: Molt bé. Aquí ens hem separat, ja no ballem junts. I aquesta música de quin videojoc és?
7: Tu me la sabries dir, Pazos?
2: Jo sí. I sense haver-ho llegit. Això és l'obra d'In.
7: Sí, efectivament.
2: És un dels meus jocs preferits de sempre.
7: Sí, l'he posat pensant que tu també tindries alguna cosa a dir, perquè sé que t'agrada bastant. A mi m'agrada molt de l'obra d'In, que, bueno, la premissa, no?, de primeres, com aquesta idea de un vaixell que arriba a un port que havia desaparegut fa uns anys i que ningú sap que havia estat d'ell i que ara arriba però sense tripulació, no? I llavors com que tu ets una espècie de detectivessa que t'has de pujar al vaixell i a través d'uns objectes així com una mica màgics, no? Com, o bueno, sí, com sobrenaturals, doncs has de descobrir les persones que estaven allà en el vaixell, diguem, com s'han mort, qui les ha matat i qui més i qui eren, no? En plan, clar, tu trobes potser algun cadàver o alguna cosa i és en plan, vale, aquesta persona qui és? Com es va morir i qui la va matar? I llavors, doncs, això és un joc molt d'investigar, però investigar d'una manera com molt de llibreta i de bolígraf. D'anar apuntant, de fer els teus esquemes, els teus tal... Llavors jo posava aquí que... em sembla com... Bueno, primer, un joc d'investigació boníssim i també que... Em recorda aquesta imatge de quan estàs en el descens a la bogeria absoluta en un joc d'investigació, que estàs com posant coses a la paret, no?, unint amb fil vermell, no sé què, doncs el que penso és que fer això a les 4 de la matinada, que és com una cosa molt de pirau del cap, no?, de fer-ho ja quan tothom està dormint. Doncs que ara, amb la calor que fa...
2: És el moment.
7: Clar, et pots quedar fins a les 4 de la matinada i és bastant agraït.
2: Tota la raó.
3: Irrefutable, a més. Sí.
2: És boníssim, la veritat.
3: Escolta, darrere d'aquest joc hi ha un personatge com el creador, no?, que n'ha fet alguns quants, no?
7: Sí, el... Uf, aquí m'has pillat, eh?
2: A mi també sembla tan nom.
7: El del Papers, Please, també, com es diu?
3: Sí, els nostres oients ho estan dient en aquests moments.
7: Sí, però com s'ha d'oblidar?
2: És que ha passat tanta història amb el Toby Fox, que ara tot el nom el Toby Fox.
3: No passa res.
2: Me'n recordo, tu, que em supergreu.
3: Perquè l'aspecte d'aquest joc és un aspecte ja força especial, és a dir, amb blanc i negre, però un blanc i negre...
2: És com una mena de Game Boy en 3D.
3: Sí, exacte.
2: Una cosa així semblant.
3: Sí.
2: I sí que és un d'aquests jocs que es veu poc. Per exemple, a l'Outer Wilds també té algú semblant. I és que el joc t'ho dona tot. Tu tens tot.
7: Sí, exacte.
2: La progressió és entendre.
3: Ja.
2: I és increïble quan entens alguna cosa. O sigui, jo recordo d'aquest joc, el meu punt àlgid va ser que està subtitulat en espanyol, però separat en anglès, si no recordo malament, només estava en anglès.
7: Exacte.
2: i hi ha una persona de la tripulació, perquè a més has de saber, no m'hi cognoms, eh? Yeah. No pensis que és, no, has de dir-la moltes coses. I jo vaig sentir la veu i vaig dir, aquest paio és escocès. I me'n vaig anar a la llista i vaig anar eliminant los McManigan i los McCloud, saps? I al final vaig trobar per l'accent.
3: No,
2: i acabes arribant a aquestes conclusions i és una meravella. Mm-hmm. I vaig a, us ho diré després, però vaig a buscar el nom perquè
3: m'agrada. Hi ha una D. Crec que hi ha una D. No recordo.
2: Monkey D. Luffy. No.
3: Alguna cosa més vols comentar d'aquest joc, Américo?
7: Jo no, que el recomano moltíssim. Sí, eh?
3: Aquest joc encara...
7: Lucas Pope, mira, la D on està.
3: Sí, la D no està. Sí, Pope, no sé. Hi ha alguna explicació d'això de la D, eh? Però ara no entrarem amb la meva... a les meves dèries, realment, que és molt estranya. L'Amèrico ha posat que posessin aquesta cançó i entre parèntesis ha posat, és curteta, potser val la pena posar-la en bucle.
1: Sí, és
3: que realment és senzilla, eh? Molt senzilla, però què defineix?
2: És d'aquestes poques coses que a mi se m'emporten cap enrere, eh? Sí? Però fortíssim, és una borrada.
3: Quin videojoc defineix aquesta música?
7: Doncs mira, realment l'he posat perquè m'agrada molt, Kakariko Village. No té res a veure amb els Picross, que és l'última cosa que volia mencionar. Bueno, potser que són com de Nintendo, no? Però bueno, Kakariko Village és una cosa... és més gran que tu i que jo i que tota la humanitat. Però això, Picross... Els Picross són aquests espècie de crucigrames, no? Com de nonogrames, es diuen, que consisteixen doncs, a fer com una espècie de... com dir-ho? Com una espècie de... sí, de mots encreuats, però amb números. I llavors a mi el que em recorden aquests videojocs, que són essencialment puzzles, no tenen història, no tenen res, una col·lecció de puzzles per anar fent un rere l'altre, és aquesta idea de doncs, baixar-se a la piscina, no?, amb el teu quadernillo de sopes de lletres i anar fent allà a l'ombra d'un arbre, estirat a la teva tovallola, i anar fent. Llavors, doncs, això, crec que l'equivalent videolúdic a aquesta imatge idíl·lica serien els Picross, ja sigui amb una Switch... Per la DS van sortir uns quants, també. A l'Steam Deck crec que també es pot jugar, però bueno, treure l'Steam Deck de casa potser és com un tema una mica més perillós. Però vaja, super recomanat tenir un joc així, tipus de mons encreuats o alguna cosa similar, algun puzzle per fer de manera distendida a l'estiu, entren sols.
3: Tu dius que hi ha números, recordo aquest joc que el vaig jugar, dins d'aquests números hi ha unes imatges pixelades en 3D o m'estic confonent absolutament?
7: Clar, aquest és el Picross 3D, atenció. Clar. Sí, la idea és que quan tu vas omplint la graella, al final obtens una espècie de dibuixet en mode pixelar, diguem, no? I llavors, doncs, clar, si a la DS crec que va ser, o a la 3DS? La 3DS, potser
3: 3DS,
7: va sortir una variant que era el Picross 3D i que tu havies com de... et donaven un bloc amb aquests números també, però que tu el que feies era com esculpir aquest bloc, pipi, li donaves amb el stylus i anaves traient la imatge en tres dimensions.
3: Recordo que m'agradava molt i recordava a Miquel Àngel, no? Allò que deia que tota obra d'art està dins d'un... no, està dins d'un bloc, no? de pedra, i sempre pensava, mira, és igual que el Picross, no? 3D. M'agradava molt aquell joc i segurament el recuperaré. Com està de preu ara la 3DS? Es poden comprar?
2: Segurament no puguis. Ja, no sé com està, però...
7: Jo tinc unes quantes a casa.
3: Sí?
7: Sí.
3: Molt bé.
7: Perquè vaig comprar unes quantes pensant que pujarien de preu i que si se m'espatllava la meva, després em costaria molt comprar una nova, llavors tinc com dos o tres a casa.
3: Molt bé.
7: Puc deixar una si vols.
3: Molt bé, fantàstic.
2: Uns Picross.
3: I alguna cosa més, així per acabar, Américo?
7: Doncs sí, mira, una última recomanació, així rapideta. He aglomerat tot sota una mateixa idea, que són els jocs que ens animen a tenir com una rutina estiuenca, no? Penso en el Tomodachi, en l'Animal Crossing, o fins i tot en aquest japonès que es diu Boku no Natsuyasumi, que és en català es traduiria com les meves vacances d'estiu. Són aquests d'un nen que marxa al poble dels seus tiets i està tot el mes d'agost allà, i són jocs que d'alguna manera ens inviten a fer una miqueta cada dia.
3: Molt bé.
7: És a dir, no entrar i estar jugant 3 hores seguides o més, sinó doncs això, establir una petita rutina i cada dia entrar, parlar amb dos o tres personatges, fer 10-15 minutets el que toqui i ja, demà continuem.
3: Molt bé. Doncs, oients, aquestes són les propostes de l'Americo i ara s'està preparant el Pazos, perquè també en té uns quants per comentar.
6: Generació Digital, amb Albert Murillo.
2: Home, que és maca aquesta cançó. És millor que el joc.
1: Uau.
3: Passa-la, de vegades passa.
2: Sí. De vegades passa. Sí. Bé, jo porto cosetes també. I ara que parlàvem de rutina, una de, la, de les coses a vacances és intentar desconnectar de la rutina, la rutina habitual. Però és complicat. Aleshores, si vols desconnectar de debò, si vols desaparèixer del tot, no hi ha res millor que el Power Wash Simulator, a l'1 o el 2.
3: Per què?
2: Perquè és un joc de netejar coses. Ah. Aquestes pistoles d'aigua a pressió.
3: Ah, ja sé, ja sé.
2: Sí, posen un camió, un cristo, i tu tires allà. I aleshores, de cop i volta, amb el soroll de la pistola d'aigua, que no se sent res més, només ocellets, i el...
3: No hi ha aturador.
2: No hi ha què?
3: Aturador, no pots parar.
2: No, no, no pots parar. I a més, cada cop que neteja, cada vehicle o casa, o perquè hi ha algunes edificacions enormes, cada cop que rentes alguna coseta, perquè tot està separat per peces, se sent el cling i fas un... Ai.
7: Sí, exacte.
2: I et desconnecta el servei completa i absolutament.
3: Aquest va ser un joc que recordo que a la pandèmia van utilitzar o van jugar alguns influencers totxos.
2: A mi aquest, a la pandèmia, em va ajudar, però em va ajudar psicològicament.
3: Molt bé.
2: Perquè t'apaga. Et quedes així sentint això... Només això.
3: I a més ho deixes tan net tot, i tan polit.
2: I a més cadascú neteja la seva manera. A mi m'agradava anar fent línies grans.
3: Clar.
2: I requadres, que anés quadrant. És una cosa, t'has de concentrar en una cosa que és molt simple, el qual t'ajuda a desconnectar molt el cervell, i jo el recomano molt. A l'ús està molt barata, no sé quan estava.
3: Estar, tu tens alguna càtxera a casa?
4: No.
3: Val.
4: No sé. Amb un pis no faria
3: gaire cosa. No sé. Pensava que en tindries un. Jo tampoc, eh?
2: Això no ho pensem, però la gent que tenim pis no podem tenir una caixa d'aquestes. I fa molt de mal, perquè és molt maco.
4: Hi ha una cosa semblant que és el que fan servir, que estic molt enganxat jo amb els vídeos aquests de restauracions, que són les pistoles aquestes de sorra.
3: Sí, tens
4: un objecte de pintura. Llavors ho pots dins una capsa amb uns guants.
3: Sí.
4: Jo em penso que és molt millor això dels guants que no la càtxera.
3: Sí, te pots fer
4: un vídeo i perdoneu-me, però després per això serem un vici.
3: Falta el videojoc d'això, eh? Falta el videojoc d'això, sí.
2: I mira que d'aquest tipus Power Wise han sortit milers i ni un, perquè n'he jugat a molts, perquè sempre he buscat aquesta sensació, ni un arriba a aconseguir apagar-te d'aquesta manera.
3: Val, molt bé,
2: una passada.
7: Però és guai perquè han sortit com DLCs de temàtics, no? Jo recordo un del Final Fantasy VII, que podies rentar la moto al Cloud i el...
2: Sí, està la mansió de la Lara Croft.
7: Ara sí, exacte.
2: Han fet un de Warhammer, em sembla, que van fer un de Star Wars.
3: Uau, impressionant.
2: Aquesta gent... Només han de posar el model.
3: Molt bé.
7: Pam. Sí, clar. I omplir-lo
2: de merda. I després d'aquí ja t'entretens.
3: Escolta, has posat la llista molt alt, no sé quins...
2: Sí, ui, espera't. Curiosament, per desconnectar en videojocs, una de les millors opcions és el que deia l'Americo, que és generar una rutina virtual.
3: Sí.
2: Que té pebrots, però funciona. És canviar una rutina per una altra. Per això, si tens una Switch 2, res millor que el Pocopia. Aquest joc el pots utilitzar de dues formes de desconnexió: personal i externa. És a dir, si vols desconnectar tu del món, et dediques a jugar, descobreixes nous pokémons, els hi fas casetes, arregles l'illa, centenars d'hores fent feinetes agradables, petites, i no cal que t'agradin els pokémones, que això és important.
3: Sí, clar,
2: no
3: cal. No cal. Que els entenguis, que diguin, ah, mira, ara sé aquest, és l'evolució de no sé què.
2: I poses tu, no, mira, el gol d'un cua, mira, igual, és el de menys. Si vols connectar tu. Per altra banda, si el que vols és perdre algú de vista durant mesos, li regales el Pocopia.
7: Ah, mira, que bé.
2: Sí, perquè aquí, clar, jo no la volia perdre de vista, però jo a la meva parella no la veig des de fa 3 mesos, o sigui, vull dir, si vas sentir el joc...
3: No l'hi vas regalar tu, eh?
2: No, li vaig... Tu has jugat al Pocopia, que jo no ho sabia, això.
3: Ah, val, tu no ho sabies, ho has après ara.
2: Clar.
3: Vale.
2: I ara, a vegades, està al sofà i diu, ai, que no he entrat a no sé què, i se'n va corrent i agafa la màquina. No, és una passada, és molt bon joc. I a més és això, important per mi. No cal que t'agradin els Pokémons.
3: Clar.
2: Si t'agraden, millor. Però que no sigui un... O sigui, el Pocopia és el Andor de los videojuegos. No cal que t'agradi Star Wars per veure Andor. Això és exactament el mateix.
3: Molt bé.
2: I parlant de rutines, el 16 de juliol surt per fi la 1.0 del Farlands. Per totes les plataformes. És el joc aquest de gestió de granges especials de l'Eric Roth, de Leyendas y Videojuegos, que després d'un temps ha surt d'Early Access i el tenim aquí, i val molt la pena, és molt bon joc.
3: Molt bé.
2: En vacances també tenim, de normal, més temps.
3: Sí.
2: Així que és el moment de recuperar aquelles partides amb amics i amigues que durant l'any semblen impossibles, perquè ningú té ganes ja de... Hem quedat a les 11 de la nit. És a cagar, sí. 11 de la nit, estic acabant from i em vull anar a dormir. Per coses així tenim el PIC, que és el d'escalada, Home. És el joc de jugar a quatre col·legues intentant escalar una muntanya, que és molt ridícul i és molt divertit.
3: Molt divertit, perquè tens el control d'una cama, la mà...
2: I a més, tu amb el micròfon parles des del personatge, amb el qual hi ha distàncies, i sempre estàs escalant, i de cop i volta... Ui, no em surt ara. De cop i volta s'escolta... I és algun col·lega que ja no tornarà. Tens el Helldivers 2, sempre. Inclús jugant poques hores és impossible no ser extremadament feliç amb amics i amigues jugant a Helldivers 2. És de lo millor que s'ha fet mai. I d'aquí no surto. Després tens coses, que això també és, és com una mica com el pic, que és l'AI Slop, que li diuen, que és el RV There Yet, que és juntar-se a quatre anormals a intentar conduir una caravana pel bosc.
7: Aquest és el que vas fumant, no?
2: Vas tots fumant, tens un botó per beure cervesa, i la cosa és que cada xoc que fas, que el faràs, es va desmuntant la caravana, i la idea és arribar, no arribes. Et dic ara, però és molt divertit per tirar unes hores en companyia, fer un parell de tardes a cap de setmana, és increïble.
3: A Dani Jiménez li ha encantat, a la nostra tècnica, aquest joc, sí, sembla que el jugarà, eh?
2: Sí, pues sí. Te'l recomano.
3: Tot el que és destrossar i cotxes i motos, o córrer, saps?
2: Bueno, ojo, que també hi ha ossos, eh?
3: Sí?
2: Si et persegueix l'os, et rebenta la caravana.
3: No, els ossos, compte, eh? Sí, sí.
2: I l'has d'anar reparant, i has d'anar... I cada cop el terreny és més complicat, clar. I de cop i volta hi ha un penya-segat i una fusteta, dius, passa la caravana per aquí. I la gràcia és que, com que són quatre amics, sempre hi ha algú que busca el caos.
3: Ja. Yeah.
2: Sempre.
3: Jugant amb l'equilibri o fent coses...
2: O amagant-te les eines, també tens el... No sé com es diu, ara, jo de vehicles no entenc, però la corda aquesta amb el ganxo que va darrere, sí, del camió, sí, que a vegades has d'enganxar un arbre per intentar pujar la, sí, camioneta, sí, i pues, algú t'agafarà allò i t'enganxarà una pedra. I, no, és molt, molt divertit. Sí, és un d'aquests jocs que a mi m'agrada perquè no entres a guanyar.
3: Ja,
2: tots entreu a perdre.
3: Ja.
2: És una cosa que a mi fa molta gràcia.
3: Pots repetir el nom?
2: Es diu RV There Yet.
3: Molt bé.
2: I després, mira, tenim aquest que no té res a veure amb l'estiu, però com que és la meva secció, doncs no és igual.
3: Clar.
2: I el recomano perquè si no rebento. És una demo. Només està la demo, de moment. I no tinc clar quan sortia. Espero que aquest any, perquè el necessito molt fort. És el Iron Nest. Heavy Turret Simulator. Es diu, ostres tu, han obert la porta. I això que crec que val la pena, crec que sigui la demo, perquè a més la demo dura una estoneta, està a Steam, em sembla que a dia d'avui segueix estant a Steam per descarregar-la, i és un simulador d'artilleria pesada.
3: Uau!
2: Tu controles una torreta gegant, però molt gran, que està enmig d'una zona, hi ha un mapa, i has de triangular els enemics, carregar les bales immenses, calcular l'alçada, els graus, la direcció, etc.
3: Perdona, què m'estàs dient?
2: Sí.
3: Jo vaig fer la mili, això.
2: Doncs ara ho pots fer a
3: l'Iron Nest. Jo vaig fer la mili, i era artillero, i feia...
4: Hosti,
3: jo...
4: la Maricolia.
7: Sí, sí. A mi això sona una cosa... A... Perdona, eh?
3: Hagués hagut de fer-ho d'una forma més suau.
2: La mili, que és una mica teva.
3: No, però jo era artillero i estava al mig de... O sigui, estava...
4: Arranca 21, era el Murillo.
3: Sí. Llavors, hosti, cuidado, que puc estar una estona.
2: No.
3: El tema és...
2: Historietas Murillo.
3: Que quan anàvem a provar les coses i d'aprendre el que havíem de fer, jo anava amb, no sé, amb uns números, recordo, i estava entre els que tiraven el míssil, o no sé com es diu això, els canons estaven a mà dreta, i el lloc on havien d'anar estava a mà esquerra, i nosaltres estàvem al mig, és a dir...

0: Doncs sí. Doncs t'arriben unes comunicacions, i aquí una amiga, no sé què. Està, direcció tal, no sé quan. Tens dos scouters. Un està mirant 36 graus i l'altre 91 graus. Sí. Bona sort. Tu has d'anar al mapa.
1: Exacte.
0: I tens uns llapissos.
1: Sí, sí, feia això, feia això.
0: Sí, sí,
1: per favor.
2: L'hem perdut, l'hem
3: perdut. Ja, mira,
0: has de mirar les instruccions de cada taula de feina.
1: Sí, sí.
0: Perquè et diran, per aquesta missió necessites aquests obusos.
1: Exacte.
0: I necessites aquesta no sé què, i ho has de fer en tant de temps, i tu has d'anar mirant i has d'anar girant manualment tot el canó, i, sí, sí. I és una passada. Perquè a més és complicat. És
1: no, no, era molt complicat. No sé si, ara et diré una cosa, perquè si està en el joc, me'l compro ara, que és, la comunicació que fèiem entre els scouters i entre el tal era a través de cable, i hi havia uns que es dedicaven a tirar el cable.
0: No, perquè tu estàs a la persona i tu només veus el mapa.
1: Ah, val.
0: Però vaig arribar, a la missió que vaig arribar, que aquí vaig parar perquè digui, em fa mal al cap, va ser una que em deien que a partir d'ara hi havia uns scouters que s'havien de comunicar amb mi.
1: Uau.
0: I no sé com ho faran.
1: Pues mira...
0: Però és molt xulo. A més, quan dispares el canó, es veu en el mapa un, com un braç mecànic que t'indica per on va la bala, analògicament.
1: Clar,
0: tu has d'encertar el puesto. I si no encertes el puesto, això té una repercussió.
1: Sí, sí, clar.
0: No, és com un... A mi em recordava una mica el Papers, Please, perquè has de prendre certes decisions, sí. Però a més amb aquestes mecàniques d'anar construint i quan dispares el pet que fot allò.
3: Sí, però això està basat en fets reals, eh?
0: Sí, segurament.
3: La mirada, no, però on s'ha fet, que no estigui fet a Lleida, aquest joc.
1: Però aquestes màquines no són reals, és a dir...
0: Jo m'imagino que no, perquè a més et diu una inclinació tal, tu la poses i la màquina ja t'avisa que ho has fet bé o ho has fet malament, no. Però cada... Clar, la cosa és que cada missió t'hauràs de repassar un altre cop cada punt,
1: clar.
0: Perquè t'hauran canviat quatre coses.
1: Sí, sí, sí.
0: I aleshores
1: sí.
0: Ja no és el mateix, ja no és la mateixa bala, ja no és el mateix... Cada obús té una quantitat de com es diu? Bueno, són uns blocs per fer l'espurna aquesta, sí. A vegades són dos, a vegades són tres... I ho has d'anar a mirar i has d'anar molt de cuidado. No, és una passada.
1: Va fer gràcia que diguis que ho he deixat perquè fa mal de cap, perquè realment has de pensar molt.
0: Sí, sí, sí. I jo estava en directe. Jo en moment que vaig dir, no puc, eh? M'han dit, a veure, has de fer això. I dic, hòstia, no m'entra, tu, això. No, és complicat. Et fan comptar, això.
1: Sí, clar.
0: I fora d'aquest, que et dic, ens ha deixat tots al·lucinats, el Waxheads. Que si vols relaxació, què millor que un joc narratiu també de trencaclosques, on portes una tenda de discos. I parles amb la gent, recomanes la millor música per cada client,
1: sí.
0: Que no vol dir la que et demanen, vol dir la que tu creus que li agradaria.
1: Sí. Aquest el va recomanar la Dèbora la setmana passada.
0: Doncs ja el tens.
1: Sí, sí, sí.
0: Ja,
1: està molt bé.
0: Doncs ja ha acabat. Si ho ha dit la Dèbora...
1: No,
0: és un 10.
1: No,
0: si ho ha dit la Dèbora, ja està. Estic totalment d'acord.
1: És una coincidència fantàstica. I a més, al final és això. És, fixa't tu, fas coses que podries fer a casa, però que compliques la vida en un videojoc.
0: Sí, és com aquell capítol dels Simpsons, que el Bart no està tallant la gespa,
1: sí.
0: Però està en un joc de realitat virtual de tallar la gespa, saps? Sí, literalment és això. El Waxhead, si vols, que a més és un joc divertit i té molt bon ambient a dins i la música és increïble, a més música original feta pel joc, de debò que molt recomanat. I finalment, la millor forma de desconnexió estiuenca relacionada amb els videojocs és estar al dia de les notícies de la indústria. Perquè quan vegis que està tot en llames, ¿vale?, t'estressaràs tant que tindràs unes ganes espectaculars d'anar a passejar, tant a la platja, a la piscina, d'obrir un llibre, inclús, eh? Estic boig, estic torradíssim.
1: Compte, eh?
0: Jo recomano Terry Pratchett. Per exemple, Nación, que està fora de la saga Mundo Disco, que és per al que és famós aquest home, però té lloc a una illa paradisíaca i és un llibre que és molt bo, és supermaco, és trist a vegades, però és molt, molt divertit.
4: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Doncs mira, parlant de Todo en Llamas, que comentava ara el Pazos, parlant de les notícies, ja a l'inici, Star, hem parlat una miqueta de com està el panorama i tal, i una de les notícies és força important i que mitjans generalistes, diguem-ne, que també l'han comentat perquè és un videojoc important.
3: Sí, estem parlant de Grand Theft Auto 6, de Rosta, de Rockstar, que bé, és un joc... Jo volia fer insist en que sortirà el novembre.
1: Encara queda, sí.
3: Sí, per això vull dir que encara ha de ploure molt, és això. I és, bueno, seguir-li el camí amb aquest joc és una odissea, perquè seguir l'evolució és que cada dia que passa, literalment cada dia hi ha alguna novetat.
1: Sí.
3: Cada dia. La cosa, bueno, pel que s'ho hagi perdut, doncs que, bueno, bàsicament el GTA 6 es publicarà, diuen, en principi, perquè després hi ha els mentideros de la corte, doncs diuen altres coses, no?, que en principi sortirà sense suport físic, vull dir que tu aniràs a la tenda, compraràs el joc, diràs, doni'm el GTA 6, te donaran una capseta, tu l'obriràs, diràs, oh, està buida, i diràs, no,

0: que baixi amb un numeret, amb un codi, i tu hauràs pagat 80 euros per tindre la capsa de plàstic molt bonica amb un codi de descàrrega a dins. Que si et vols gastar 100 euros, te donen el mateix, però el mateix, el mateix joc. Si te donen un codi de descàrrega que tens accés amb un joc amb més coses. Armes exclusives, nous models de cotxe, més vestuari per escollir... Esclar, el rebombori ha vingut perquè, a veure, Murillo, on s'ha vist? On s'ha vist que et donguin una caixa buida?
1: Això, és veritat, on s'ha vist?
0: És que, a veure, imagina't, tu imagina't que vas a una tenda, compres un videojoc i obres, hi ha un disquet, hi ha un disc dins, i tot just arribes a casa, el poses a la consola, tu t'imagines que et digués descargando i que tinguis que descarregar una actualització de 2 gigas de dades addicionals que no són el disc, el disc aquest que hem comprat o pagat? Estem bojos, home. Jo que sé, que poguéssim anar, que et dic, amb una botiga virtual, saps, aquestes que n'hi ha, no?, de PlayStation, tal. Tu imagina't que poguessis descarregar jocs de pagament una vegada la consola ha passat de moda, la desenvolupadora del joc ha fet fallida o tal, o fins i tot si canviem de màquina. Tu imagina que tens una Play 4 i dius, doncs ara en compro la 5, no?
1: Impossible.
0: T'imagina que aquest joc ja no ho poguéssim tornar a jugar. És que és una bogeria.
1: Però encara hi ha gent que publica jocs en físic, no? De moment.
0: Sí, sí, encara de moment hi ha jocs que publiquen en físic, sí, jocs que d'aquests que els pots tocar. O sigui, tu obres la capsa i hi ha una cosa a dins, a banda d'un numeret o d'un codi, no? Són aquests jocs que, diguéssim, entre cometes, són teus per tota la vida. I encara fa més goig, no? O sigui, aquests jocs són jocs retro.
1: Ja.
0: Allò que dius, ai, mira, abans ho deia el Pazos, diu, això torna tot així? Doncs sí, sí, sí. Perquè una de les notícies que us porto avui podria ser la cara B d'aquesta cosa del rebombori que ha portat al GTA 6. Mira, resulta que hi ha una empresa nord-americana, es diu I am 8-bit, jo soc 8-bit, dins del món més bastant respectada i coneguda, i són uns publishers, és una gent que publica jocs de tota mena, sobretot jocs de NES, en físic, que després ells tornen a vendre a Steam i a les botigues d'Xbox, PlayStation i Nintendo. És allò, no sé si ho has vist alguna vegada, que tu pots comprar un joc de NES, però és que en veritat és un emulador amb el joc de NES dins.
1: Sí, correcte.
0: Val, sí, que, bueno, aquesta gent, doncs, treu jocs d'aquests. En treu també físics per PlayStation 5, físics per Switch 2, també treu bandes sonores en vinil, amb caset, o sigui que està força bé. La cosa és que ara, fa 4 dies han posat una nova producció que estan a punt ja de vendre, o sigui, tu pagues i quan arriben als 3 mesos fan una primera tirada, diguéssim. Han fet una nova producció. Bé, de fet són dues. I ara flipareu. Han tret el Sonic i el Sonic 2 per Mega Drive.
2: Millors vídeos de la història.
0: Saps? O sigui, vull dir, a veure, tots teniu al cap el Sonic, no?
3: Sí, tant.
0: Doncs aquesta gent doncs treu el Sonic, però en comptes de la capsa de fora negra, és blava. El cartutx, a més de ser negre, doncs és d'un blau translúcid.
1: Sí.
0: Porta manual d'instruccions, és el joc tal qual, el de tota la vida, només que són $100 el cartutx de Mega Drive.
1: Wow.
0: Sí, el treuen perquè és el 35è aniversari del Sonic i, bueno, a veure, 80 euros amb una capsa buida, 100 amb una capsa plena... No sé, excusa-les.
1: Ara.
0: Sí, vull dir, a veure...
1: Dues notícies s'entenen més quan estan juntes.
0: Això, amb el mundillo aquest dels col·leccionistes, això vindria a ser el que se'n diu una repro actualitzada. Ja. I segona notícia, que aquesta suposo que us farà una miqueta de gràcia. A veure, no us ha passat mai, i no m'enganyeu, sisplau, no us ha passat mai que un dia truquen a casa, contesteu, i resulta que és un repartidor de missatgeria que us porta un paquet que no recordàveu que havíeu comprat?
3: Ha passat.
0: Ha passat, oi?
3: Ha passat.
0: I ha passat potser que heu participat en una campanya de micromecenatge i us heu oblidat completament i tant us fot si rebeu un nou producte a casa?
1: Ha passat, sí.
0: Ha passat, no?
3: Sí, passa.
0: Veus? A mi em passa una cosa semblant a l'inrevés, diguéssim. A mi, de veritat, massa sovint em passa que hi ha gent que em demana jocs d'Spectrum, els hi contesto, diu, ah, molt gràcies per interessar-te per aquests jocs, on els indico com fer el pagament i tal, i xup, ja desapareixen.
1: Què dius?
0: Ja... I me passa molt sovint, de veritat, en sèrio, que... i cada cop més.
1: Molt bé.
0: Doncs jo intentava buscar-li una explicació del que era això, la vaig trobar, i ara m'he trobat amb una notícia relacionada, que es veu que això té un raonament psicològic.
1: Ah.
0: I ves que no sigui tan nou ni tan de tant d'internet com es podria arribar a pensar. A veure, mon avi, el cel sigui, deia una expressió quan volíem sortir a passejar que m'agradava molt. anem a badar. És fabulós, és per fer-se una samarreta. Anem a badar.
1: Molt bé.
0: Sobre les paraules per explicar què volia dir.
1: I tant.
0: Anem de tendes a mirar, però no a comprar.
1: Exacte. Mm-hmm.
0: Anem a badar. Va, doncs això exactament és el que està posant en alerta a les autoritats de Corea del Sud.
1: Hosti, quin gir.
0: L'aparició de desenes del que em diuen dopamine sites, que són pàgines web on tu pots entrar a comprar. Hi ha un munt de productes, pots seleccionar, pots llegir opinions de diferents clients, pots anar afegint els productes que tu vulguis al carret de la compra, tal, fer veure que pagues, però no pagues mai.
1: Buah, per favor.
0: Tal qual.
1: Què m'estàs dient?
0: Però és que n'hi ha, Murillo, n'hi ha, que després, o sigui, tu fas veure que compres,
1: sí, sí,
0: i després reps un mail que et diuen gràcies per la teva no compra, atenció, tens el repartidor que està no venint a portar-te el que tu no has comprat. O sigui, és com una gincana, com un videojoc al món real, que això, diuen, els experts diuen que això te fa que et produeixi la dopamina i que estiguis content de que, que tens la il·lusió, que tens quartos, que has comprat, però que, clar, que en veritat no has comprat mai.
1: Yeah.
0: Sí, el problema està que, clar, no queda clar si això... Tu entres en una pàgina d'aquestes, com que és com una pàgina normal i corrent, no saps si és real o no.
1: Clar.
0: Si és una tenda falsa i no ho saps, tu potser estàs comprant una cosa que vols. Tu imagina que dius, estic comprant, què sé jo, uns pantalons, que no en tinc i sortiré despullat pel carrer. I clar, estàs comprant en una tenda falsa. Sí, i t'has sortit, el repartidor està veniendo i tu...
1: Ja m'ho pots parar.
0: I no, bueno, veus, truquen i escolta, no hi ha ningú.
1: No hi ha ningú, exacte.
0: Clar, però pot ser també que sigui que t'ho cobrin i en veritat no t'arribi mai tampoc i t'estiguin estafant.
1: Ja, escolta, amb jocs que valen un calaram, amb capsa buida o plena, tendes per fer veure que compres, però en realitat no compres, ens està quedant una jornada molt eixerida, eh?
0: Oh, i si vols ho rematem amb el tema que sempre porta controvèrsia, la intel·ligència artificial. I és que ja ho saps, Murillo, ja ho sabeu, amb aquesta taula, que a mi m'encanta, jo sóc molt punyetero, m'encanta destapar les misèries i les coses dolentes, sobretot de coses com la intel·ligència artificial. No per mania, eh? És que per portar una miqueta la contrària, no?
1: Ja m'agrada, ja m'agrada.
0: I també perquè hi ha moltíssima gent que ja diu les bones i de retroactar per les dolentes.
1: Yeah.
0: Ja té que haver una miqueta el contrapès, em penso jo.
1: Molt bé.
0: Mira, per exemple, Hasbro són, bueno, propietaris d'un munt de videojocs, de joguines, de Monopoly, és també la propietària de la franquícia Peppa Pig, aquests dibuixets, del de la porqueta i tal. Doncs Hasbro ha sortit fa 15 dies, ja hi porta cua, que vol que els actors de doblatge infantils que posen les veus als animalons de Peppa Pig signin un acord per capturar les seves veus perquè vagin a petar amb un banc de dades de reproducció d'intel·ligència artificial. L'argument principal de Hasbro, a veure, és que com que els actors es fan grans de seguida, els nens, doncs clar, de seguida creixen, canvien de veu i han de deixar de fer la seva feina perquè ja no tenen veu de nen.
1: Ja
0: dic, no, si per defensar la intel·ligència artificial
1: sempre hi ha
0: arguments,
1: sempre,
0: i molt vàlids, només faltaria, no? Però el que m'ha agafat amb el peu canviat, ostres, i m'ha agradat molt, no?, que m'agafin així amb el calça baixada, ha estat com de vius són la gent d'Amber Entertainment, que és la desenvolupadora d'un videojoc que acaba de sortir fa dos dies, dijous passat, que es diu Court Room Chaos Starring Arnold Schwarzenegger.
1: Què dius?
0: Que és un joc per la plataforma Amazon Luna, que Amazon Luna vindria a ser una mena d'Stadia.
1: Sí. It's Judgment Day. You've been skipping leg day again,
0: Arnold. I already did legs today, man. Vagi per endavant, que aquesta colla de veus d'Arnold que escolteu, cap d'ells és Arnold Schwarzenegger.
1: Què dius ara?
0: I si veieu el vídeo del tràiler, surten mitja dotzena d'Arnold Schwarzenegger vestits de diferents maneres. Tampoc és Arnold Schwarzenegger, tot és intel·ligència artificial.
1: Ja s'ha enterat, ja s'ha enterat ell?
0: Sí, clar, aquí està la cosa, ha donat permís i ha cobrat, a més a més.
1: Ah, val, d'acord.
0: Sí. Doncs el Court Room Chaos Starring Arnold Schwarzenegger té un predecessor que es deia Court Room Chaos Starring Snoop Dogg.
1: Sí.
0: Són dos jocs de judicis on el jugador o jugadors, doncs el comandament és el telèfon mòbil.
1: Sí.
0: Literalment parlen amb el telèfon mòbil i li diuen al jutge que hi ha a la pantalla Doncs les instruccions que hi ha, no?
1: Ah, val,
0: abans era amb el raper l'Snoop Dogg i ara amb el Schwarzenegger. La conya...
1: A l'Amèrico li fa molta gràcia, això.
0: Imagina l'Snoop Dogg, aquell que fuma de jutge.
2: Clar, però... o sigui, que és el jutge.
0: És el jutge.
2: Ah, Dios santo.
0: I aquí està la gràcia, exacte. Ei, què passa, no? Ei, bro.
2: Ei, bro.
0: La canya està que aquest joc, les veus, els dibuixos, les mecàniques, tot està fet amb intel·ligència artificial. És tot de Polixpan, diguéssim. És increïble. A primera vista, clar, ja pots esperar-te el desgavell més gran que s'ha vist mai en un videojoc. Sí, perquè si heu provat la intel·ligència artificial generativa, hòstia, és que fa coses molt rares.
1: Sí, sí,
0: i molt estranyes, i és molt imprevisible. Doncs imagina't un imprevisible si això ho poses amb un jutge per un videojoc on ha de prendre decisions determinants, no? Es veu que els senyors d'Amber, doncs mira, han de treure el nas com funcionen els jutges a Espanya, perquè el que tenim és un joc de jutges, de conya, on el jutge diu i fa el que vol, perquè els jugadors també poden dir el que els hi roti.
1: Ah, vale, però...
0: Casos absurds.
1: Doncs escolta'm, perdona'm, Star, es confirma que han agafat una mica el que hi ha aquí, eh?
0: Sí,
1: però... Han entrenat amb el Peñado.
0: Han vingut aquí i dic, bona idea.
1: Sí,
0: i agafem el Schwarzenegger, també, bona idea. Però és que, Morilla, pots fer coses... O sigui, tu pots dir, tu truques, no?, al joc.
1: Sí.
0: I surt el Schwarzenegger, el dibuixet a la pantalla, i dius, escolta, Arnold, mira, no, bueno, su senyoria, que tens que parlar.
1: Clar, clar.
0: Su senyoria, ha vingut una gallina... Se m'ha menjat tota la roba que tenia a la rentadora.
1: Ah.
0: I com a testimoni porto a un policia de la policia muntada del Canadà.
1: Sí.
0: I el ninotet, l'Anna Schwarzenegger, diu, ah, doncs sí, llavors ell te fa preguntes i actua en conseqüència. O no?
1: Ja, ja.
0: O sigui, talment com els jutjats que veiem per la televisió, no?
4: Baby.
0: Sí, doncs, o sigui, fa borrades, bogeries. Abans hi havia, en el món de la computació, de la programació, hi havia una frase... que era, pots convertir una errada en una virtut, lo de Tarna Bach into a Fiatur, no? Perquè m'entengueu, l'exemple clàssic és l'Space Invaders.
1: Sí.
0: L'Space Invaders no és que s'accelerés cada vegada que hi havia menys enemics a pantalla, és que quan hi havia molts, era la màquina la que no podia manegar-ho tot i semblava que anés més lenta, quan en realitat és que no podia anar més ràpid. Val? Doncs aquesta gent ha fet el mateix. Aquesta és la jugada d'Amber Entertainment. Convençuts de que no podien fer un joc sèrio de Chaos Room Chaos starring Arnold Schwarzenegger, no podia ser un joc fiable, han fet com només es pot fer. Aprofiten les carències i programes per treure'n profit.
1: I segurament et trobes davant un joc que poden haver-hi molts riures, no?
0: Perquè és absurd. Sí, és totalment absurd. El Schwarzenegger fent amb la veu del Schwarzenegger,
1: clar,
0: responent-te a coses que no són se solta ni volta, tu portant pistes o portant un testimoni sense solta ni volta, i esclar, és un desgavell impressionant.
1: I el Schwarzenegger cobrant i fent contracte
0: a la seva casa. Sí, des de casa seva, fumant el seu puro i donant-li de menjar al poni i el porquet de casa.
2: Heu vist que fa uns anuncis ara el Schwarzenegger de màquines com de tallar
0: césped
2: i tal. Parlàvem de catxes abans, com de material de jardineria, i està doblat al català. És molt graciós veure parlar en català. Sí, és divertit.
0: Amèrico ja passava les pel·lícules, eh? Vull dir...
1: Sí. És veritat.
0: Sí, jo veia pel·lícules...
1: Ah, bueno, les que feia TV3.
2: Vale, clar, sí,
1: és veritat. Però és veritat, quina veu hauran utilitzat? Potser també s'ha fet aparellar en català, no ho crec, no?
0: Ah, no, de moment està només en anglès. Però, bueno, clar, a mi ja el poden traduir, però tu imagina't.
1: Ah, mira, el tenim aquí, espera.
5: Això sí que és art. En Whisky i la Lulú els agrada, tens bons braços.
6: Tinc bones eines!
1: No l'havia vist, aquest anunci. Déu-n'hi-do.
0: M'està agradant molt, aquest anunci.
2: Mira la catxa, mira-la.
1: Sí.
0: Fa una miqueta de por, eh?
1: Sí.
7: Ah, és del Lidl.
1: Sí, és del Lidl.
0: Sí.
1: Que, per cert, sí, has dit tu, Lidl?
7: No.
1: Aquí, a l'Amèrica.
7: Ningú ho ha dit. Ningú ho ha dit.
0: Líder, ha dit que és el líder d'aquestes
1: coses. Jo crec tot, és que...
7: No, que sí.
1: Que fins i tot hi hauria un moment... No, ja ho sé, que si haguessis continuat, hagués pensat, hòstia, ha sigut el meu cap que... Per cert, que eren 2 minuts i mig de programa. No hem parlat gaire bé del GTA 6, sí que n'hem parlat, perquè n'ha parlat l'Amèrico. Tu has fet ja la... Com es diu això? L'has comprat ja, els altres?
7: Que punya... Ui, anava a dir un taco.
1: Què t'estàs dient, no?
7: Jo no, a mi no m'interessa el GTA 6.
1: Però tu de què vas?
7: A mi m'interessa el Barbie i el Godzilla. Godzilla, que surt a...
2: El Barbie boníssim, eh? Jo tinc moltes ganes. Sí, sí, sí, sí, sí.
1: No t'interessa? Per què?
7: A mi els jocs de Rockstar entenc que són molt bons, sí? I que són obres mestres, però a mi m'avorreixen.
1: Per les coses i quantitat de coses
7: és
1: que pots fer.
7: I aquest sí que tinc curiositat per veure com han fet certes coses, sí? Però no tinc un interès en anar corrent, a deixar-me 100 pavos. No és el meu joc. Hi ha altres que prefereixo abans del GTA.
1: O la Neo Geo, que sí que te l'has comprat, no?
7: Mm. Això no se sap.
1: Perquè, no se sap, però claro.
7: No, perquè encara es pot tornar.
1: Ah, sí?
7: Sí.
1: Et dones marxa, eh?
7: És una compra d'aquestes que fas i dius, jo crec que igual acabo tornant, però sí. Va. Fa il·lusió.
1: Sí.
8: O potser no l'has comprat, has mirat bé la pàgina aquí.
7: Ai, malparit, és veritat. Ara vaig a mirar el mail, a veure si és una no compra. Clar. A veure que m'arribarà un no repartidor, tu.
1: I, Américo, tu compraries aquest del Sonic, l'1 i el 2% euros cadascun?
2: Clar, per 100 euros potser no. Però bueno, jo crec que es pot negociar amb iAmateBit, no? Potser els hi podem dir que si som uns quants, no? Si fem una comanda gran, potser ens ho deixen una mica més arreglat.
7: Et dono 3 euros.
8: Potser us deixen 80.
1: Sí, 25 anys de generació digital.
2: Clar, exacte. Sí.
1: Alguna cosa. Molt bé, doncs escolteu, fantàstic. Oients, aquest és el darrer programa una mica normal perquè és el que una miqueta fem cada setmana. La setmana vinent farem el programa obert al públic. Ja tenim totes les persones que hi aniran, però passaran moltes coses i una molt interessant. Entrevistarem a una persona que es diu Leandra Terol, que va fer un programa a Catalunya Ràdio abans que ningú, que estava dedicat als videojocs i estava dedicat a l'informàtica. I es deia Radio Computer. Ostres. Parlarem amb ell d'aquest programa que no es guarda cap tipus de fragment sonor. És una pena. Adéu-siau, que vagi molt bé, companys.
7: Adéu.
2: Adéu.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Molt bona nit, moltíssimes gràcies. Per ser nosaltres benvinguts una vegada més a Jazz Batussi. Durant la pròxima hora navegarem per l'univers del jazz recorrent els seus confins i les seves galàxies. El meu nom és Dani Nelo i us he preparat la selecció musical per aquesta nit. Aquesta setmana sessió en la que ens endinsem en les bandes sonores de film noir europeu dels anys 60 i 70. Fugides per la Costa Blava, robatoris amb accent italià, crims sota el cel de París i nits de drama tílic pels carrerons del Soho londinenc. Arrenquem amb George Gabarens. Benvinguts al Jazz Batussi.

novel·les noirs, aires de ficció criminal. Hem arrencat amb el tema principal de Xerxe l'Idol, composat per George Gabrens, un fill d'immigrants armenis criats a Grècia, que va fer música per un munt de pel·lícules de la dècada dels 60. Diuen que va escriure més de 150 temes cinematogràfics, que es diu ràpid. A la vegada va ser un dels socis musicals més fidels del cantant francès Charles Aznavour, un home de música com els d'abans. Seguim amb un altre artesà de les bandes sonores, en aquest cas italià, el senyor Piero Umiliani. Tot un clàssic del cine negre del 60, també de l'espagueti western, del giallo, aquest gènere de terror que va fer furor aquí també als cines de barri. I a diferència de Gabrens, Umiliani, fora de la música de cine, va tenir un parell de hits internacionals sota el seu propi nom. De la pel·lícula Il piacere proibiti, escoltem Notte in Algeria.

Notte in Algeria era un tema dal compositore d'Italia Piero Umiliani, che després segur que tornarà a aparèixer. I d'Itàlia tornem cap a França per escoltar un tema de Christian Chevalier, un habitual de les bandes sonores noirs dels 60. I aquí sentirem un tipus de tema molt recurrent en aquest cine negre europeu. Imagineu l'escena: un club de jazz, la típica cava afrancesada, amb parelles assegudes, embadalides i fumant en silenci i escoltant la cantant. El tipus de tema, un mig temps o una balada crepuscular. En aquest cas, Street in Manhattan.

0: okay? I'll be back in a minute.
1: Era la veu blanca de Glenda Lade i el vibràfon de Christian Chevalier de la pel·lícula de 1959 de Jean-Pierre Melville, Deuxième Dans Manhattan. L'escena corre per internet i en aquest cas no és en un club, sinó que es veu el combo de Chevalier i Lade als Estudis Capitol de Nova York, i per tots aquells frics que els agraden les tècniques de gravació, la disfrutareu. Segueixes a la sintonia dedicat, això ja es va tossir, avui la cosa va de cine negre de mitjans del segle XX, quasi tot europeu. Després sonarà algun tema yanqui, però creiem que la lectura del jazz cinematogràfic americà en mans europees té molt i molt encant. Us he dit que Piero Umiliani tornaria a sonar, doncs aquí va, i ara amb la trompeta de Chet Baker. Això es diu Tensió.

Sentíem encadenades dues melodies. Primer, la de Tensió, de Piero Umiliani. I després, sense sortir d'Itàlia, hem anat amb Piero Piccioni. I d'Itàlia ens anem cap a Anglaterra, on trobem a un dels saxofonistes més emblemàtics del jazz dels anys 60, Tubby Hayes. És un de la generació del famós Ronnie Scott, potser no tan conegut, clar, Tubby Hayes no tenia un club de jazz. Coses a part, Hayes va fer un munt de bandes sonores i a part cal dir que en si els seus temes, els seus arranjaments sempre van ser molt cinematogràfics, molt evocadors. Sentim-lo amb aquest segon moviment de Southern Suite.

0: Jazz Batussi.
1: Amb Dani Nelo.
2: Impressionant, espectacular. Aquests bongos segur que eren els de Jack Costanzo. Això era Tavi Hayes, el saxofonista Tavi Hayes i la seva orquestra amb el Southern Suite. I no ens movem d'Anglaterra, on John Barry, un dels compositors anglesos de bandes sonores més prolífics, va escriure The Beat Girl, una pel·li de culte plena de rebel·lia juvenil, noies pecaminoses, intrigues criminals, etc. Un John Barry que poc després va composar i va arranjar les bandes sonores per la franquícia de James Bond. Anem, doncs, a una peça d'aquest Beat Girl que es diu Plaer Immediat.

immediat. Sí, senyor. Si esteu escoltant aquest capítol en cotxe, segur que esteu vivint una pel·lícula molt més interessant i suggerent que la dels cotxes que us rodegen, que estan escoltant noticiaris avorrits. També, en produccions de cine negre europees, sovint apareixen temes amb accent llatí. És el cas de Vaya Patí, un tema de Gonzalo Fernández que apareix en la banda sonora de Les Enemies de 1962, dirigida per Eduard Molinaro. Una banda sonora compartida amb el gran Marcial Solal. Això es diu Vaya Patí.

Vaya partida, Gonzalo Fernández per la cinta Les Enemies. I després de la descàrrega de Fernández tornem al romanticisme decadent dels italians dels 60. Seguim amb el piano de Giorgio Gaslini, que el 1960 va escriure Blues a l'alba per la pel·lícula La Notte de Michelangelo Antonioni, i amb un elenc tremendo amb Jean Moreau, Monica Vitti, Marcello Mastroianni. Buf, fantàstica, Blues a l'alba.

sentíem primer el pianista Giorgio Gaslini i després hem seguit amb el mambo de Henry Crolla. Segueixen a la sintonia d'ICAT. Això ja és Batussi i ja saps, ja ho saps, que pots escoltar aquest i tots els capítols Batussi al podcast a ICAT.cat i a la plataforma 3CAT. I ara sí que creuarem l'Atlàntic per escoltar a un dels mestres dels mestres dels mestres de les bandes sonores, el senyor Elmer Bernstein. Ja sabeu, tot un favorit Batussi que hem sentit en algunes de les seves diferents facetes estilístiques. Avui el farem passar amb aires noir, amb aires de melodrama fosc. Anem amb el tema d'obertura de la pel·lícula Sweet Smell of Success, Dolça Olor d'Èxit, cinta dirigida per Alexander McKendrick al 1957.

així començava Sweet Smell of Success amb un Burt Lancaster i un Tony Curtis impressionants. De la mateixa banda sonora, però amb la formació del bateria Chico Hamilton, que per cert apareix ell i apareix el seu combo com a part del cast, com a part dels personatges de la pel·lícula, doncs escoltem el seu Goodbye Baby Blues.

Goodbye Baby Blues, una de les peces interpretades per Chico Hamilton i els seus per la pel·lícula Sweet Smell of Success. Tornem ara a Europa i tornem amb el compositor Piero Umiliani, i una vegada més, perquè hem trobat un tema en el que apareix Gato Barbieri, sí senyor, el saxofonista de Rosario, un argentí il·lustre que va passar la història de les bandes sonores amb la polèmica L'últim tango a París. Doncs aquí, uns anys abans, abans del seu superèxit internacional, es posava al servei d'Umiliani amb aquest Il Nero.

Escoltàvem primer El Nero, de Piero Umiliani, i després hem seguit amb el trompetista anglès Dizzy Reese. Manyacs, ens acaba el temps, hem de marxar, hem de guillar. Per tant, anem amb un tema super icònic. Sí, us pot semblar una miqueta empalagós, però doneu-li una oportunitat. Es tracta del tema principal de Farewell My Lovely, aquí traduït com Adeu, nena. Una pel·lícula de 1975 dirigida per Dick Richards i protagonitzada per Robert Mitchum fent de detectiu, fent de Philip Marlowe, sí senyor. Ja de gran, bastant currat, però amb una classe i estil inigualables. El tema és de David Shire. Això és Farewell My Lovely.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Noies, nois, nois, noies, això s'acaba, no hi ha temps per més. Avui hem tingut sorpasso a mitjanit. Espero que us hagi agradat. El meu nom és Dani Nelo i, com sempre, serem aquí el proper diumenge al mateix lloc i a la mateixa hora, amb més música i històries. I recordeu, deixeu que el Jazz Batussi entri a casa vostra.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Escolta, Zicat,

0: Aquest és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Voltes i car.
1: At least it is true that man has no control.